0: Busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7 FM.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7 FM.

0: 24 hores amb tu.
1: Simplement la millor música.
0: No busquis fora el que pots aconseguir aquí.

0: Busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat
0: musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.
2: Now's the time for stepping out of place. Get up on your feet and give account of your faith. Pray to God or something, or whatever you do.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7 FM.

0: Bon dia, són les 10. Els empresaris de Palafolls ja poden inscriure's al programa Fast Growth per créixer i consolidar el seu negoci. El teixit empresarial del nostre municipi té una nova oportunitat per enfortir-se amb la reedició del programa Fast Growth, una iniciativa del Consell Comarcal del Maresme i de la Diputació de Barcelona. El projecte ha estat dissenyat específicament per persones autònomes i empreses que portin més d'un any en actiu i que busquin eines pràctiques per fer un salt endavant en la seva gestió. El programa començarà el pròxim 2 d'octubre i ofereix un itinerari complet de 32 hores de formació en grup i 4 hores de mentoratge individual per cada participant. Aquest acompanyament personalitzat permetrà als empresaris treballar àrees estratègiques com la direcció, les finances, les vendes o els recursos humans de manera totalment adaptada a la seva realitat. Les sessions grupals tindran lloc els matins de 9:45 fins a 2:45 del migdia dels dies 2, 9, 16 i 30 d'octubre. També el 13, el 20 i el 27 de novembre i el 3 de desembre. Al llarg d'aquestes 8 jornades, els assistents treballaran diversos mòduls formatius. Entre aquests s'inclouen la mentalitat i confiança per afrontar pors comunes i la síndrome de l'impostor, les habilitats comunicatives, la gestió de conflictes, la seguretat jurídica i el pla d'acció, on es farà una revisió del model de negoci i definició d'un pla pràctic de futur. Amb l'objectiu de garantir un aprofitament màxim i fomentar l'intercanvi d'experiències entre els empresaris de la comarca, el programa ha limitat l'assistència a només 15 persones. Les inscripcions estan ja disponibles a través del formulari online que ha habilitat el Consell Comarcal del Maresme. I marxem cap a Tordera, que comptarà amb 12 dies de festa major per Sant Bartomeu. Tordera es prepara per viure un dels moments més esperats de l'any amb la festa major de Sant Bartomeu, que enguany oferirà 12 dies de celebració des d'avui i fins al dia 26 d'agost. El programa, elaborat conjuntament amb les entitats locals, inclou més d'una cinquantena d'activitats pensades per tots els gustos i edats. La festa arrenca amb la revetlla de Santa Maria i el popular sopar de colles a la plaça de l'Església. Altres actes tradicionals que no faltaran són la baixada de carretons pel camí ral, la cursa del cos i la pujada al campanar. Entre altres, els més petits podran gaudir del tobogan aquàtic al camí ral i també de propostes participatives com la gimcana Nova Disc o el joc de recerca Troba el Tort. Pel que fa a la música, el Parc Prudenci Bertrana tornarà a ser l'epicentre de les barraques del 21 al 23 d'agost amb un cartell que inclou The Tallets, Banda Neon, Ana Gisbert DJ i Miquel del Roig. La celebració finalitzarà el 26 d'agost amb un sopar popular i el ball de final de festa amb Xavier Músic. Enguany el cartell de festa major s'integra dins la programació del Tordera Festiu, que recull prop de 100 activitats durant tot l'estiu al municipi. De moment això és tot. Aquestes notícies les podeu consultar al nostre web i a les nostres xarxes socials. Com sempre, tornem d'aquí una hora amb més informació.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Barça Valls.
1: Molt bon dia, efectivament, aquest és el meu nom, sóc en Jordi Pratsavalls i el que fem ja és apretar el micròfon, el botó del micròfon, de fet, per saludar-vos en directe des de Ràdio Palafolls en aquest divendres 14 ja d'octubre per jugar de nou al de gorra de Ràdio Palafolls. Ho tenim tot preparat, tot llest per acompanyar-te 3 hores de programa fins la 1 del migdia amb el bo i millor de la música dels 70 fins l'actualitat. A part, també, òbviament, tenim premi. Avui tornarem a jugar al de gorra, amb la pregunta, amb la contrasenya, amb la trucada en directe i el premi que, de fet, ja pots consultar si tu vols a través de les xarxes socials. També consultarem la previsió meteorològica i farem agenda de totes les activitats que tenim aquest cap de setmana. Sense anar més lluny, per exemple, comencen les festes de Tordera o també hi ha festa grossa a Malgrat de Mar. De tot això i molt més us en parlem al No t'ho perdis. Seran una estoneta perquè ara toca començar. Així us diem bon dia des de Ràdio Palafolls. Un servidor, Jordi Pratsavalls, que t'acompanya fins la 1 del migdia.
0: Jordi Pratsavalls
2: a Ràdio Palafolls.

Estava pensant en quin moment podria escoltar jo aquesta cançó. La veritat és que vindria de gust allò cap al capvespre, quan comença a caure el sol, amb la brisa que comença a córrer ja i que no fa tanta calor. Doncs mira, una de Cora, Perduts, tu i jo. Amb aquesta novetat catalana, el que fem és donar-te la benvinguda al de Gorra, estiu, a Ràdio Palafolls. Aquí, aquests dies, seguim regalant premis a torts i a dret. Les 10 i 8 minuts, continua amb nosaltres perquè tenim més èxits. I en aquest cas el que farem és anar cap enrere. Abans d'explicar-te en què consisteix el de Gorra d'avui, una dels Texas, Summerson.

0: Doncs mira, la noia aquesta tenia raó, eh? Sí, efectivament, posa la ràdio, que ja comença el de gorra de Ràdio Palafolls. De fet, portem ja 12 minuts de programa. I el que farem avui és convidar-te a sopar. Sí. O a dinar. El que tu triïs, eh? Mira si t'ho posem fàcil, perquè et proposem regalar-te un àpat per dues persones al restaurant Balconet de Palafolls. Una molt bona proposta. Doncs com dèiem al principi, per aquesta fresqueta ja quan arriba l'estiu, quan cau el sol, i poder sopar a la plaça de l'Ajuntament del nostre municipi en aquest mític restaurant amb en David i tot el seu equip per provar pastes, pizzas, els seus postres, Ja m'ho diràs, si no. Un àpat per dues persones al restaurant Balconet de Palafolls en joc. Aquest és el premi d'avui. Per jugar amb la música, i en concret amb la música catalana. Jo t'aniré donant pistes, però avui busquem un conegudíssim, i dic conegudíssim en majúscules i exclamacions, un conegudíssim grup de música catalana. Amb temes que ja són himnes pel territori català. Que ja va molt més enllà de simples cançons. Sí. Vaja, que m'hauràs de dir el grup de rock en català que canta això.
1: Tarragona m'esborrona, Constantí em fa patir.
0: I fins aquí, perquè jo crec que la veu és molt fàcil de distingir. I, òbviament, si va amb un èxit com el que t'acabo de proposar, encara més. Quin grup català cantava això?
1: Tarragona m'esborrona, Constantí em fa patir.
0: De ben segur sabràs, si no, escolta, el senyor Google t'ho explicarà tot, la IA, qui tinguis al costat a veure si té alguna pista. Sabries dir-nos quin grup de rock en català cantava aquest Tarragona m'esborrona? Doncs vinga, així de fàcil t'ho poso avui, que és divendres, si vols concursar, si vols optar a aquest àpat per dues persones al restaurant Balconet de Palafolls, pots participar, doncs, de la manera de sempre, per exemple, amb un WhatsApp. El telèfon mòbil dels Premis de Ràdio Palafolls, ja el coneixes, és el 607 64 65 66. Una altra manera de participar, també la coneixes, és trucar-nos directament al telèfon de la ràdio, al 93 761 4701. I encara et dono una altra opció, que és participar amb un correu electrònic estiu@radiopalafolls.cat. En qualsevol dels casos ens hi has de posar nom, cognom, telèfon de contacte i la resposta. També us haig de dir que per WhatsApp no patiu si no veieu el doble check blau. I és que amb aquestes modificacions que fa WhatsApp hi ha vegades que no es veuen aquest doble check, però no patiu, que tots els missatges que envieu correctament al telèfon mòbil dels Premis de Ràdio Palafolls es llegeixen i s'apunten a la base de dades. El que passa que a vegades WhatsApp el que no fa és clicar aquest doble check. Doncs perquè no hi ha una resposta de missatges, o perquè nosaltres no us tenim com a contacte, sou moltes les persones. Però no patiu, que la resposta arriba. Fet aquesta aclaració, nosaltres seguim compartint èxits a Ràdio Palafolls. I és que ja és a punt un nou de gorra, ara dona-li voltes i participa amb nosaltres.

0: Com veus, avui el programa va de bandes mítiques, d'aquelles cançons imprescindibles i que ens porten bon record, sens dubte. El tema en català és el tema del Dagorra, però si portem a temes internacionals, ens en recordem i molt de Christina Aguilera amb el seu Come On Over, un tema de finals dels 90 que hem recuperat doncs abans d'un petit bloc de publicitat i per tornar per compartir més èxits. Per exemple, el mític Venècia d'Hombres G. Una bona festa dels 80 per seguir el Dagorra.
1: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
2: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la festa major petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
3: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
4: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
5: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost també hem incorporat dos agents.
6: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
7: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
8: El xef palafollenc Raül Lopera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
6: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequip.
8: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
9: Avançar les eleccions no són bones notícies.
10: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
0: Esta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
1: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.

Una peça d'aquelles mítiques, fent un bon remember dels 80. Aquí tens aquest Hit of the Moment, un tema del 1982 amb l'ajuda dels Eixia. Dos minuts, menys de dos minuts, de fet, ja arribem a 11:45 del matí. Serà el moment de repassar la previsió meteorològica per aquest divendres i aquest cap de setmana. Ho farem amb un no-res, de fet, abans de compartir una d'aquelles cançons de l'estiu de fa uns anyets, eh? Poder no tants. Here we go! 7.7 FM, Ràdio Calafell.

0: Doncs ara sí que sí, sembla que ens espera un nou cap de setmana càlid, si més no aquest divendres també que pugen les temperatures. Veurem què és el que ens esperen els pròxims 7 dies. Ho preguntem a veure quina és la previsió per aquest cap de setmana i ens diuen això.
1: Acabarem la setmana aquí a les comarques de Barcelona amb un dia que es presenta també molt estable, molt assolellat, de fet com ho ha estat sent la resta de la setmana. A partir del migdia, això sí, tindrem l'arribada de bandes de núvols als i prims que ens deixarà una tardada divendres amb el cel molt més enterbolit, molt més blanquinós. A la zona del Montseny, al llarg de la tarda, pot aparèixer alguna nuvolada i que puntualment inclús pogués descargar amb intensitat. El que no canvia són les temperatures i és que avui tornarà a fer calor a les hores centrals del dia, sobretot al Vallès Oriental, també al Vallès Occidental, on esperem unes temperatures que siguin superiors als 35-36, puntualment 37 graus. Per tant, una calor ben intensa amb un aixafur que tot el prelitoral i litoral central es farà notar de valent.
0: Baixa, gràcies, Adrià. Si és estiu, hi ha de fer calor, però tanta. Aquesta és la pregunta que ens fem tots, eh? Les 10:33, actualitzarem aquesta informació dins l'informatiu migdia a partir de la 1 amb la nostra companya Melina Morilla. Nosaltres ara seguim compartint èxits a Ràdio Palafolls i ho fem amb l'ajuda de Roser i Bruno Mars. Tots hem ballat al ritme d'aquest APT, sí? Doncs vinga, ho reproduïm aquí.

0: Nou recordatori del de gorra d'avui que et pot fer guanyar aquest àpat per dues persones al restaurant Balconet del nostre municipi de Palafolls. I és que ens resistim a que mica en mica vagi acabant-se l'estiu. Per tant, nosaltres cada matí i cada tarda, escolta, premis a Dojo. Igual que també tenim premis per xarxes socials, eh? Algun concurset hem fet i alguna cosa falta. Per tant, ben atent tant a xarxes socials com al dial de Ràdio Palafolls, perquè hi ha moltes sorpreses. Entre d'altres, com per exemple la d'avui, que si ens escoltes, si jugues al de gorra de la fórmula habitual, doncs escolta, et pots emportar aquest àpat per dues persones al restaurant Balconet. Avui la pregunta és ben senzilla. Avui el que et preguntem, bàsicament, és a qui correspon, de fet, a quina banda de rock en català, d'aquelles mítiques de tota la vida. Doncs a quina banda de rock en català pertany aquesta cançó?
1: Tarragona m'esborrona, Constantí em fa patir.
0: I de moment ho deixo aquí, pels més agosarats, per al que els hi agrada, doncs, respondre a la primera, eh? Si no, mica en mica, al llarg del programa t'anirem donant més pistes. Però aquest ja és un èxit català d'aquells que els seguidors del grup que estem parlant se'ns ha quedat a la ment i que no podem deixar de parlar, eh? De cantar, de fet. Avui volem que ens diguis quin grup de rock en català entonava això.
1: Tarragona m'esborrona, Constantí em fa patir.
0: Esperem les teves respostes, com sempre, a través del correu electrònic estiu@radiopalafolls.cat. També pots participar, doncs, enviant-nos un WhatsApp al telèfon mòbil dels Premis de Ràdio Palafolls, que és el 607-64-65-66. És important que ens hi posis nom, cognom, telèfon de contacte i la resposta. I si no, ens truques directament a la ràdio, el telèfon d'aquesta emissora ja el coneixes també, és el 93-761-4701. I això tan sols és el 50% del de gorra. A la part final del programa, abans de la una del migdia, el que farem és trucar en directe al guanyador guanyadora. El que sí és requisit importantíssim, que ens agafi el telèfon, que no ens passi com les últimes vegades que truquem i ens salta el contestador. No, ens has d'agafar el telèfon i quan agafis el telèfon el primer que hauràs de dir és la contrasenya, que és aquella frase, aquell trosset de cançó, aquella estrofa, doncs, que nosaltres sempre diem durant el programa i que hauràs de dir només aixecar el telèfon. Si tot funciona correctament, doncs t'emportes aquest àpat per dues persones al restaurant Balconet. Qui serà el guanyador o guanyadora del de gorra d'avui? Haurem d'esperar una miqueta per saber-ho. Mentrestant, nosaltres, doncs escolta, t'acompanyem aquest matí amb bona música. Segueix amb nosaltres per compartir ara temes, per exemple, d'Alicia Keys.

0: Sabies que les ulleres de sol també poden ser graduades? A l'hora de cuidar la teva vista, fes-ho amb professionals. Confia en Òptica Palafolls.
1: ¿Por qué?
0: Vine a preguntar com pots graduar les teves ulleres de sol o les teves ulleres de piscina. A part, podràs donar una ullada a tot el nostre aparador per trobar les ulleres de sol i de vista adients per aquesta temporada de calor. Ah, i si prefereixes lents de contacte, pregunta per les nostres ofertes i promocions. Òptica Palafolls, som a la plaça de les Valls d'Ax.
2: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
5: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: esperando un kiss. Es que me encantas tanto, si me miras mientras canto, se me pone cara tonta, niña, tú me tienes loca.
1: Com si fos un embarbussament, tots hem cantat, al ritme de Zoilo i la mítica Aitana. Un tema del passat 2021, aquest Mon Amour, que ens acosta una miqueta més cap a les 11 del matí. Farem una cosa, un parell de temes més jo crec que ens hi entren, sí, fins a arribar a les 11, fins a arribar al butlletí i actualitzar informació. I encara nosaltres, encara ens queda més temps, eh? Sí, fins la 1, imagina't tota la música que podem compartir, tota l'estona que tens per respondre el de gorra d'avui. Ara amb aquest Stuck With You... Rebobinem fins als 80 amb l'ajuda de Hugh Lewis and the News.

Sèrie. De dilluns a divendres, participa al de córrer i guanya un munt de premis. Vols amb ultralleugers, entrades a parcs aquàtics, al cinema, a spas, dinars i sopars en diferents restaurants i vals de descomptes pels comerços de Palafolls. Gaudeix de l'estiu sense pagar ni un euro. Participa al de córrer de Ràdio Palafolls.

0: Bon dia de nou, són les 11. Diverteatre presenta els músics de Bremen el pròxim 29 d'agost a Palafolls. El Teatre Municipal de Palafolls acollirà el pròxim dissabte 29 d'agost a 8:15 del vespre la representació de l'obra Els músics de Bremen a càrrec del grup local Diverteatre. La funció s'inclou dins del calendari d'actes de la Festa Major i es presenta com una cita ideal per gaudir amb tota la família. L'espectacle és una adaptació d'aquesta història clàssica on la música, els balls, les rialles i les sorpreses seran els protagonistes sobre l'escenari. Segons expliquen des de la companyia, l'obra posa l'accent en valors com l'amistat, la unió i el treball en equip com eines perquè els personatges puguin superar qualsevol repte. Ángela Martínez, membre de Diverteatre, anima tothom a no perdre's aquesta cita.
1: És una funció per a tots els públics, bueno, especialment per als més petits, perquè se lo van a passar pipa. Es que es una historia muy divertida, es muy bonita. Y animamos al público a que venga a verla porque es que se va a encontrar con una historia para disfrutar en familia, donde juega un papel muy importante la amistad, la unión y sobre todo el trabajo en equipo, que demuestra cómo sus personajes pues, se pueden enfrentar a cualquier desafío.
0: Les entrades per la funció ja es poden comprar de forma anticipada a un preu de 5 euros al Cafè de Palafolls i també a la botiga del sindicat. L'organització recomana adquirir-les amb antelació per assegurar-se la localitat, ja que l'aforament del teatre és limitat. Aquesta notícia i moltes més les podeu trobar, com sempre, al nostre web i a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora a les 12 amb més informació. Que vagi molt bé.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

Actualitzada la informació, nosaltres prenem el relleu de la companya Melina Morilla, començant aquesta segona hora del Dagorra amb Taylor Swift. The Fate of Ophelia és el seu èxit més reconegut dels últims anys. Ara mateix les 11 i 6 minuts, seguirem compartint èxits i en una estoneta prepara paper i bolígraf perquè repassem agenda. Abans, però, un d'aquells temes mítics de Jon Bon Jovi.

0: Trenca amb les rutines. Passa el teu millor estiu amb Ràdio Palafolls. Música, premis i molta diversió per passar el millor estiu. Fes ràfting a la Tordera. Dorm a la Cala Sant Francesc. Puja a mirar estels al castell de Palafolls. Aquest estiu facis el que facis, fes-ho amb Ràdio Palafolls.
1: Efectivament, passa l'estiu amb Ràdio Palafolls i si t'emportes un premi de gorra, doncs escolta, molt millor. Les 11 i 6 minuts, moment de recuperar el repte de gorra d'avui, que et permetrà guanyar aquest àpat per dues persones al restaurant Balconet del nostre municipi. El que et proposem, gràcies, òbviament, a aquest mític restaurant de Palafolls que des del primer moment ha col·laborat sempre amb el de gorra de Ràdio Palafolls, és oferir-te, doncs això, un àpat per dues persones, ja sigui un dinar o sigui un sopar, a la seva mítica terrassa, per exemple, ara aquests dies, a la plaça de l'Ajuntament, just al costat de l'Ajuntament, al centre del nostre municipi, o gaudir de les seves instal·lacions en el cas que faci mal temps i que vulguis, doncs això, menjar dintre. I fer-ho totalment de franc amb la targeteta que nosaltres et donarem del de gorra de Ràdio Palafolls. Això sí, has de jugar amb nosaltres i has de creuar els dits i tenir la sort que siguis el guanyador o guanyadora del sorteig d'avui. Anem pas a pas. Avui, per guanyar el premi del de gorra, volem que ens diguis el nom d'un mític grup català que cantava, i atenció, que això és una pista sonora nova, això. Sí, sí, tenia la seva part femenina, que a vegades les acompanyaven bàsicament per fer coros, i cantaven una part mítica de la cançó, mítica també, que tots recordarem, sobretot a l'època dels 90. És una pista sonora nova, perquè també des de primera hora t'estem dient que el grup de rock en català que busquem avui també cantava això.
2: Tarragona m'esborrona, Constantí em fa patir. Enamorat!
1: Doncs efectivament, i des de Constantí arribaven a tot el territori català, sobretot ja et dic, Festa Major era Festa Major, als anys 90 era una bogeria, el gran fenomen del rock en català, i entre els que hi havien, els grups que hi havien, ells. Però sabries dir...

4701. I no desconnectis de la ràdio, eh? Atenta, atent a la contrasenya, perquè si et truquem en directe a la part final del programa, primer ens hauràs d'agafar el telèfon, després ens hauràs de dir la contrasenya. I si tot això funciona, t'emportes el premi. Encara tens una horeta i mitja per poder participar, per tant, vinga, va, aprofita, que pot ser avui que tu et posis la gorra.

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: Ha arribat el moment del canvi. Ara Humana, el teu centre de teràpies i formació, ja funciona al 100%. És l'hora de cuidar-te i reconnectar amb tu mateix. Ara Humana fem teràpies holístiques, tallers i cursos que t'ajudaran a equilibrar cos, ment, emocions i esperit. No esperis més i obre el teu cor al benestar. Truca al 619 20 45 36. 619 20 45 36. O segueix-nos a xarxes socials a Aromaana Herbo. Centre de teràpies i formació Aromaana. El teu espai de llum, amor i transformació.
2: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
3: T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a lacarta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a lacarta.radiopalafolls.cat.

I si ja és inconfusible aquesta part instrumental, de ben segur encara és més inconfusible la seva veu. Des de l'Alta Societat, un àlbum publicat el 1997, rescatem aquest clàssic de Calamaro, Flaca. Les 11 i 22 minuts, en un no res, fem agenda, eh? Ja t'ho he dit, prepara paper i bolígraf, que hi ha un ple d'activitats aquest cap de setmana que caldrà destacar. Festes majors, per exemple, a Tordera o amb el Grat de Mar. Abans, però... Doncs escolta, busquem nosaltres una bona música per fer una festa Remember, recordant els 80 amb el Timora. I això que sona, un imprescindible, Tarzan Boy.

0: No t'ho perdis.
1: Divendres, 14 d'agost, repassem les principals activitats culturals al No t'ho perdis. I comencem al nostre municipi avançant-vos que en motiu del Dia Mundial de la Fotografia, que és el pròxim 19 d'agost, la FEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls, i la FIC organitzen un sorteig de 3 xecs de compra de 100 euros. Es tracta de trobar el logo de la FEP dins les exposicions que trobareu als diferents comerços associats. El 30 d'agost sabreu si us ha tocat un d'aquests 3 premis. Busquem més activitats ara al municipi de Malgrat de Mar, cap de setmana gran de festa major amb diferents propostes. Aquest vespre, per exemple, hi ha cançó d'amor i de guerra als jardins de la Torre de la Vídua de Can Sala des de 8:45 del vespre. Un espectacle de sarsuela amb donatiu de 18 euros organitzat per l'associació Amics de la Sarsuela. A les 9 començarà el correfoc infantil amb una tabalada des de la plaça de Vicenç Ferrer que arribarà fins al carrer de Montserrat Roig, on aproximadament cap a 9:45 del vespre començarà el correfoc.
0: No t'ho perdis.
1: Avui, primera nit de barraques a la plaça de Xesco Boix, cobren a les 9 del vespre i a 10:45 de la nit hi haurà concerts amb Mictifier, Romàntic Dimoni, Valcar Bomba i també DJ Trapella. Del cap de setmana, doncs, diferents propostes, com per exemple demà dissabte a les 8 del matí, la 6a Paddle Surf fins a la Pilona. Les inscripcions a aquesta hora i a les 9 la sortida davant el Club de Vela Vendrat. A part, també hi haurà torneig d'escacs actius Memorial Manolo Martín Muñoz a partir de les 9 del matí a la sala Joaquim Garriga de l'Arxiu Municipal, o també la 61a edició del Gran Premi de Festa Major de la Cursa Ciclista, que començarà a les 9 del matí. Una miqueta més tard, a les 10, hi haurà tirada de xíndries a la platja de Malgrat Centre, davant de la plaça Xesco Boix, o també la sortida a vela fins a la Pilona, a la 1 del migdia. De cara a la tarda, reservarem la 15a edició de la Cursa del Miner de Ferro, que començarà a les 6 de la tarda, amb sortida des de Can Feliciano, o el concert de la Coral Atzavara, que es farà a les Peixateries Velles a les 8 del vespre. A la nit, nova edició de les Barraques a la plaça de Xesco Boix. A partir de 10:45 de la nit hi haurà concerts amb Triquell, Functori i La Tropical.
0: No t'ho perdis.
1: I el diumenge tenim concurs de dibuix a partir de les 9 del matí, l'Ofici de Sant Roc, a les 11 del matí, i al vespre el concert de Festa Major. A 7:45 del vespre, al Parc de Francesc Macià, a càrrec de l'Orquestra Mungrins. Per cert, la mateixa orquestra que a les 11 al Parc de Francesc Macià farà el ball de Festa Major. Abans, però, a 11:45 hi haurà Castell de Focs Artificials. Seguim parlant de propostes culturals. En aquest cas, ens hem de moure. Hem d'anar fins al municipi de Pineda per seguir les propostes dins l'Estiueja't. Aquest vespre, a partir de les 10 a plaça Espanya, hi actua El Último Tributo. O també destacarem per demà dissabte 7 de rumba, espectacle de rumba i d'altres versions a partir de les 8 del vespre a la plaça Nova.
0: No t'ho perdis.
1: De Pineda fem un salt i anem ara fins al municipi de Calella per destacar que aquest vespre al Pati de l'Os, al Parc del Mau, a partir de 7:45 del vespre hi ha Revella de la Mare de Déu d'Agost amb la banda del Cotxe Rojo i sessió de DJs amb Juan Esteban. I del cap de setmana un parell de propostes, en concret per demà, que durant tot el dia a la plaça de l'Església hi trobarem Fira Marinera, o també la proposta del NEC per aquest dissabte. A les 10 del vespre, al Far de Calella, hi actuarà l'espectacle Llac Gener 76 en concert. Seguim, parlem ara de les activitats al municipi de Tordera. En motiu dels actes de Festa Major, avui divendres hi ha correfoc infantil, que començarà a les 10 del vespre a la plaça de l'Església, i després a la plaça de l'Ajuntament, cap a 11:45, actuació amb la Caset DJs amb la disco dels 80 fins als 2000. De cara a aquest cap de setmana, destacarem demà dissabte taller gratuït de fotografia, que es farà a l'antic Hospital de Pobres a partir de les 10 del matí, o també a partir de 6:45 de la tarda a la Pista de l'Amistat, la proposta de Tordera Balla Salsa i Batxata a càrrec d'Units per la Dansa.
0: No t'ho perdis.
1: El diumenge a les 6 de la tarda al Camí Ral hi haurà cursa popular de bicicletes a càrrec del Club Ciclista Tordera, i a les 10 a la plaça de l'Ajuntament, projecció dels curtmetratges guanyadors del segon concurs de Festa Major. Després, recordar-vos que hi haurà la tercera nit de terror a la fresca amb la pel·lícula Rec 3 a càrrec de la Peixera. I acabarem parlant de les activitats al municipi de Blanes. Aquests dies, divendres, dissabte i diumenge, celebra les festes del barri de Mascremat amb diferents activitats, sense sense oblidar que també demà es celebra una nova edició de la caminada popular de la nit de Sant Bonós. Serà a partir de 10:45 de la nit, amb sortida i arribada des del Passeig de Mar. El diumenge hi haurà audició de sardanes al Passeig de Mar, al Banc dels Músics, a partir de 8:45 del vespre, aquesta setmana amb la principal de Banyoles.
0: No t'ho perdis a Ràdio Palafolls.
2: Més informació.

0: I nosaltres seguim a la ràdio amb ganes que avui t'emportis un bon premi. Gràcies a l'ajuda dels Eagle Eye Cherry, doncs anem avançant. I amb aquest clàssic, Save Tonight, doncs toca fer un nou recordatori del Degorra. Avui que et pots emportar un àpat per dues persones al restaurant Balconet de Palafolls. Què et sembla? Per gaudir de l'estiu sense que et costi ni un euro gràcies al Degorra i a tots els restaurants, empreses, negocis que participen amb nosaltres un estiu més i que des d'aquí aprofito també per donar-los les gràcies. Avui, per exemple, amb el Balconet. Un àpat per dues persones al restaurant Balconet pot ser teu perquè el gastis aquest estiu si en respons a una pregunta fàcil. Sempre et dic el mateix, sí que és veritat. Per mi totes les preguntes són fàcils. Diràs, home Jordi, perquè la prepares tu i perquè ja saps la resposta. És veritat. Però sempre hi ha el comodí de l'ajuda, tu. Si la resposta no és la correcta, no pateixis que t'ho direm. I t'ajudarem, t'anirem donant pistes. Com per exemple avui, que busquem un mític grup de rock català. D'aquells de tota la vida, D'aquells no de l'última generació, sinó que molts pares que ara mateix ens estan escoltant, gent, per exemple, de la meva generació, que va viure la bona música rock dels 90, del rock en català, doncs van participar de molts dels seus concerts, I com a pistes musicals, aquest matí t'hem donat, per exemple, això.
1: Tarragona m'esborrona, Constantí em fa patir.
0: Qui cantava això? Òbviament era el vocalista de la banda que busquem avui. Però el vocalista anava ben acompanyat, això sí, amb les seves coristes que cantaven, per exemple, coses com aquestes. Saps de quina banda de rock en català parlem avui? Un nom molt escatològic, això sí. Un grup mític que ens arriba des de Constantí i que té temes tan recordats com els que acabem de compartir i més que et proposaré més endavant. Però de moment ho deixem aquí. Jo crec que com a pistes, escolta, ja n'hi ha prou. Saps quina és la banda de rock en català que busquem avui? Envia'ns la teva resposta a través doncs, del WhatsApp dels Premis de Ràdio Palafolls al 607 64 65 66. Ens hi poses nom, cognom, telèfon de contacte i la resposta. També pots participar amb un correu electrònic estiu@radiopalafolls.cat amb la mateixa informació i, si no, escolta, truca directament a la ràdio al 93 761 4701. Si la resposta és correcta, nosaltres t'afegim a la base de dades. Anima't, participa, perquè ja hi ha molta gent que ho ha fet i que ja forma part del sorteig d'avui. Encara tens una horeta per poder participar. Nosaltres el que farem és el que et deia, fer el sorteig, però mentrestant et direm la contrasenya, aquella frase que hauràs de dir, doncs això, quan et truquem al final del programa, és imprescindible que ens agafis el telèfon, Això sí, per tant, prepara't. Això serà en qüestió d'una horeta, el Degorra de sempre. Mentrestant, aprofita i digue'ns quin és el grup de rock en català que busquem avui. Dóna-li volta, si encara no ho saps, pregunta, consulta a través de xarxes el que faci falta, perquè el premi d'avui s'ho val 11:45. Nosaltres seguirem creant bons moments musicals des de la ràdio. Per exemple, amb una de les cançons de l'estiu del passat 2020, aquest Jerusalema.

0: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
1: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

Al ritme de la maresmenca Vico, aquest Noche Entera, com sempre, amb ganes de seguir compartint èxits amb tots vosaltres. De moment ho farem fins a les 12 del migdia, perquè els companys informatius ja ho tenen tot preparat per actualitzar informació al butlletí de les 12. Nosaltres aprofitarem el temps, això sí, ens queden com uns 6 minuts per arribar a les 12, ara amb la música de Depeche Mode, Strange Love.

0: Bon dia, són les 12. La protectora de Palafolls denuncia l'augment d'abandonaments i la falta de responsabilitat aquest estiu. La protectora d'animals de Palafolls torna a viure una situació crítica a l'estiu a causa d'un increment notable dels abandonaments i de la manca de conscienciació ciutadana. Segons explicant, l'arribada de les vacances és el detonant perquè molts propietaris irresponsables decideixin desfer-se de les seves mascotes, a la qual cosa s'ha de sumar també l'arribada constant de gossos de cacera en pèssimes condicions de salut i sense xip. La situació és especialment preocupat per l'elevat volum de trucades que rep l'entitat amb una mitjana d'entre 5 i 7 avisos diaris de persones que ja no volen fer-se càrrec dels seus animals. Aquesta pressió es tradueix en una saturació de les instal·lacions que actualment acullen diverses ventades també. Esther López, membre de la protectora, ha explicat la realitat que es troben cada any per aquestes dates. També destaca el problema de les famílies que arriben en un estat de gestació tan avançat que el centre s'ha de fer càrrec dels parts i del cos dels cadells. No podem escoltar ara mateix Esther López, però la recuperarem de cara a l'informatiu d'avui. Pel que fa a la gestió dels gats, la protectora continua aplicant el mètode CES, captura, esterilització i solta, realitzant prop d'una centena d'intervencions a l'any per controlar les colònies, especialment en zones d'urbanitzacions i cases amb jardí. Tot i que es fan campanyes de sensibilització a les escoles, els responsables del centre consideren que el canvi de mentalitat és massa lent i que calen mesures més contundents. En aquest sentit, reclamen un esforç més gran en el compliment de la normativa. Davant de la saturació, la protectora fa una crida a la col·laboració ciutadana per recollir material bàsic pel dia a dia. Actualment necessiten urgentment menjar humit i pinso especial per cadells, que suposa una despesa econòmica molt elevada. També requereixen productes de neteja, com sabó pels plats i per la roba, bosses d'escombraries i rasclets per mantenir el recinte net i lliure de paràsits. Les persones que vulguin ajudar poden fer arribar aquests materials directament a la protectora o fer donacions per cobrir les despeses veterinàries i alimentàries. Aquesta notícia ja la teniu, com sempre, al nostre web i a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem a la una amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

Doncs mira, més música de la comarca. Ell es va presentar a la darrera edició d'Operación Triunfo. És en Max Navarro, triomfant amb temes com aquest, un dels primers de quan va sortir de l'Acadèmia Estrelles. Les 12 i 6 minuts. Et quedes amb nosaltres una horeta més, fins la 1, quan desvetllarem qui s'emporta avui aquest àpat per dues persones al restaurant Balconet. Refrescarem de gorra en una estoneta, ara però... Les Destiny Childs.

0: Mentre parlem amb tots vosaltres, quan ens truqueu per donar-te, per donar un premi del de gorra o per donar-nos la resposta, més ben dit, nosaltres seguim avançat amb el programa d'avui. I ara sí, tornem a recordar quin és el premi, com pots participar i què et pots endur avui si jugues amb nosaltres i et poses la gorra. Doncs mira, avui, per exemple, aquest àpat per dues persones al restaurant Balconet de Palafolls, què et sembla? Una oportunitat per gaudir d'un dels restaurants més mítics que tenim al nostre municipi, a Palafolls, per llepar-se'n els dits de tot el que et serviran, pizzas, pastes, els bons postres, tot amenitzant amb bons vins. Vaja, i el tracte inconfusible d'en David i tot el seu equip. Aquest és el premi d'avui, un àpat per dues persones al restaurant Balconet. Però què has de respondre? Doncs mira, avui busquem un conegudíssim grup de rock en català. D'aquells mítics, diguéssim que amb solera. Dels més veterans. Com a pistes sonores, de fet, des de principi de programa t'estem oferint aquesta pista.
1: Tarragona m'esborrona, Constantí em fa patir.
0: Qui canta aquest Tarragona m'esborrona? Conjuntament dalt de l'escenari els acompanyaven un grup de noies a la seva època, als 90, que tenien també un nom escatològic, igual que ells, i cantaven temes conjuntament com aquest. I dels seus temes més mítics, això sí, ja quan van passar uns anys, i aquest el coneixeràs segur, hi havia aquest. La vella.

Inconfusible la veu del seu vocalista des de Constantí, però sabries dir-nos quin és el grup de rock en català que busquem avui? Jo crec que ja t'he donat moltes pistes, eh?

t'emportes aquest àpat per dues persones al restaurant Balconet del nostre municipi. Vinga, va, que no és complicat, que no és complicat. I si no, consulta, que algú et donarà una bona resposta i, si més no, entraràs dins el sorteig del Premi de Gorra d'avui.

0: Es diu que l'amor no fa mal, i és veritat. Si hi ha dolor a la teva relació de parella, és que alguna cosa no funciona. És el moment de fer-te preguntes i de fer preguntes. La teràpia de parella actua com a mediador, com a mitjà per entendre què està passant. La psicòloga especialista en teràpies de parella, Anna Ruiz, del Centre Guiomar, atén a les parelles en un ambient acollidor i discret. Truca al telèfon 628 94 64 80. 628 94 64 80. Atenem problemes, conflictes i crisi de tots els moments del cicle vital de la parella. Vine a consultar-nos. Centre Guiomar, a Palafolls.
1: Bars, ferreteries, lampisteries...
2: A Palafolls hi tenim de tot.
1: Objectes de regal, roba íntima...
2: Per què marxar a fora?
1: Carnisseries, forns de pa...
2: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
1: Dolços, restaurants...
2: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
1: Fusteries...
2: I de Ràdio Palafolls.
1: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies...
3: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
4: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
3: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
4: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
3: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.
5: Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7 FM.

Inconfusible, eh? El que és capaç de transmetre tan sols amb la seva guitarra i la seva veu. Estem parlant de Rosana fent un repàs en tots els èxits de la seva carrera. Ens trobem aquest a Fuego Lento, camisa de 1:15 del migdia. Què tal com portes aquest matí? Una salutació d'aquest parla Jordi Pratsavalls. Seguirem compartint èxits des del de Gorra. Aquest una miqueta més lluny, eh? Hem d'agafar embranzida per tornar cap als 80. Dire Straits, Money for Nothing.

0: Avui que la cosa del Dagorra va de grup de grups de música en català, mira un altre, en aquest cas són Oques Grasses, que amenitzen aquest divendres al migdia, ja gairebé tocant la una del migdia, i ja estarem a mitja hora. Doncs escolta, Oques Grasses, torno a ser jo, un tema d'aquells que fa estiu, però també fa estiu el pròxim tema.
1: Més informació.

Arriba un d'aquells moments clau al de gorra i és que ja hem de començar a donar-vos totes les instruccions per poder guanyar avui aquest àpat per dues persones al restaurant Balconet del nostre municipi. I és que ja tenim la contrasenya, atenció a tots aquells que heu participat, però abans dir-vos que encara teniu una estoneta per poder participar al de gorra d'avui. Com et deia, el premi és un àpat per dues persones al restaurant Balconet de Palafolls. Avui ens has de dir el nom del grup de rock en català que busquem i que cantava, per exemple, aquest tema.

He dit que cantava, vaja, de fet canten, perquè també fan els seus concerts. Últimament estan molt grandets, això sí, però escolta, no deixen de saltar dalt de l'escenari. Qui cantava precisament aquesta cançó? Quin grup de rock en català? Si saps la resposta, encara hi ets a temps. Com et deia, truca'ns al 93-761-4701. La resposta també ens la pots fer arribar a través d'un correu electrònic, estiu@radiopalafolls.cat, i si no, al WhatsApp dels Premis de Ràdio Palafolls, al 607-64-65-66. I atenció, que com et deia, també tenim contrasenya. Què és la contrasenya? Doncs aquella frase, aquell trosset de cançó, aquella onomatopeia que ens hauràs de dir si et truquem en directe. Nosaltres farem el sorteig i trucarem al directe al guanyador. Hi ha diferents condicions. El guanyador, òbviament, ens ha d'agafar el telèfon. I quan aixequi el telèfon, sense dir res més, directament ens diu la contrasenya d'avui. Atenció! La contrasenya d'avui és... Quina pudor! I és que si saps de quin grup de rock en català parlem, sabràs per què de la contrasenya, Com si algú hagués tingut alguna flatulència. Quina pudor! Aquesta és la contrasenya d'avui. Quina pudor! Això és el primer que hauràs de dir quan aixequis el telèfon. Ja tens totes les instruccions, per tant, aprofita, compta enrere i en una estoneta truquem al guanyador o al guanyadora del repte d'avui. Mentrestant, més música. Mentrestant, el boss, Bruce Springsteen, Dancing in the Dark.

0: La bona música que continua a Ràdio Palafolls. No ens aturem, de fet sí, ho farem d'aquí una estona, però per trucar el guanyador o guanyadora del de gorra serà en qüestió d'uns 10 minuts, poder encara menys. Ara els Imagine Dragons sonen de fons amb el seu clàssic del 2022, aquest Bones. Una mica de publicitat i tornem amb Paulina Rubio.
1: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
2: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
3: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.
4: Escoltes Ràdio Palafolls 107.7 FM 24 hores amb tu.

0: L'ajuda de Stevie Wonder, Part Time a Lover, recordant de nou els 80, i ara sí que iniciem la recta final finalíssima del de gorra. Tanquem línies, procedim a fer el sorteig i en un no res truquem a la persona guanyadora, que ens ha de dir la contrasenya, eh? Això sí, res, una cançó més amb l'ajuda de Meghan Trainor i tornem a obrir micròfon per procedir a la trucada en directe. Quins nervis!
1: No tens excusa!
2: Vagis on vagis.
1: RadioPalafolls.cat.

0: I ara sí, perquè no se'ns tiri el temps a sobre, 5 minuts per tancar problema, per tancar programa, perdó, solucionem el repte de gorra d'aquest matí. En joc, un àpat per dues persones al restaurant Balconet. Buscàvem un grup de rock en català, doncs, que feia referència a les cançons, per exemple, del Bon Dia, Tarragona, Masborrona o El Vin a la Festa. Estàvem parlant dels Pets, des de Constantí. Aquesta era la resposta correcta. I entre tots els que ens heu donat aquesta resposta correcta, hem fet el sorteig i procedim a la trucada. Atenció a la trucada i atenció a la contrasenya. Avui, si ara mateix et sona el telèfon, encara que no coneguis el número, perquè si no perdries el premi, el primer que hauràs de dir quan aixequis el telèfon és: quina pudor! En homenatge als Pets, ja que les coses van de flatulències i aquest tipus d'històries, aquesta és la contrasenya d'avui. Quina pudor! És el primer que ens hauràs de dir quan aixequis el telèfon i t'emportes aquest àpat al Balconet. Vinga, va, jo ara mateix truco, eh? Si sona el telèfon, digue'ns: quina pudor! No m'ho prendré pas malament. I escolta, al contrari, et donaré un premi. Et donaré aquest àpat per dues persones al restaurant Balconet. Quina pudor és la contrasenya d'avui. Esperem agafar línia. I ara toca a tu. Quina pudor. Va, que està sonant el telèfon.
1: Quina pudor.
0: Ara sí.
1: No.
0: Resposta correcta.
1: Hola.
0: M'ho has dit així com tímida, no?
1: Sí, perquè no sabia si era.
0: No, cap problema. Nosaltres sempre recomanem, mira, per demanar disculpes sempre hi som a temps, però ho has fet molt bé. Clar que sí. Amb qui parlo, sisplau? Perdona. Amb qui parlo? Amb qui parlo?
1: És que estic a la platja, a sobre, és que no veig connexió mòbil.
0: Ah, doncs escolta, disfruta, clar que sí, de la platja, merescudíssims dies de vacances, si és que és perquè estàs de vacances o si no, perquè, òbviament, amb les platges que tenim...
1: Bueno, ara ja definides.
0: Molt bé, perfecte. Sí. Doncs, Mercè, quina pudor, ho has fet molt bé, escolta, i t'espera aquí a la ràdio un àpat per dues persones al restaurant Basco Balconet. Què esteu? Moltes gràcies per participar.
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: A tu. Vinga. Per jugar. Gràcies.
1: Vinga.
0: Adéu. Adéu. Adéu. Adéu, adéu, adéu, adéu, adéu. I a disfrutar de la platja, eh? Em fa molta gràcia que ens truqueu o ens envieu respostes. Jugueu al de gorra allà on sigueu, eh? I això són fidels, fidels, fidels al programa. Doncs mira, la Mercè que s'emporta aquest àpat per dues persones al restaurant Balconet. La contrasenya ja la sabeu, eh? Dieu-la sempre, normalment sempre truquem a la mateixa hora. Per tant, no deixis passar l'oportunitat de guanyar premis. La Mercè s'emporta el d'avui, però no pateixis. Fem una miqueta d'agenda, va, perquè a mi em toca ara mateix recordar-te que aquesta tarda, al punt de les 4, hi ha de nou el de Gorra Express i, si no, demà ens hi tornarem a posar al punt de les 10 del matí per seguir jugant al de Gorra. Gràcies a tots per escoltar-nos. No desconnecteu de la ràdio, que ara arriba l'informatiu migdia amb la nostra companya Melina Morilla. Jo he dit demà? No, que marxem de cap de setmana. Dilluns ens hi tornarem a posar. Passa bon cap de setmana. Adéu-siau.

0: Bon dia, és la una.
1: Ràdio Palafolls, informatiu migdia. Edita i presenta Melina Morilla.
0: La protectora d'animals de Palafolls denuncia una situació crítica aquest estiu a causa de l'increment notable d'abandonaments i la manca de responsabilitat ciutadana. Segons el centre, reben entre 5 i 7 avisos diaris de persones que ja no volen fer-se càrrec de les seves mascotes, a més de l'arribada constant de gossos de cacera en pèssimes condicions. Aquesta pressió ha saturat les instal·lacions que actualment acullen diverses entrades i també femelles que estan en estat de gestació avançada. Per tot plegat, l'entitat ha fet una crida per recollir material bàsic de neteja i menjar específic per cadells, per poder mantenir el recinte en condicions.

Com sempre, avancem titulars d'altres notícies de la jornada d'avui, d'aquest divendres. Ho fem parlant ara mateix d'economia, perquè empresaris i autònoms del nostre municipi ja es poden inscriure al programa Fast Growth, una iniciativa per enfortir i consolidar el teixit empresarial local mitjançant eines pràctiques de gestió. El projecte impulsat pel Consell Comarcal del Maresme i la Diputació ofereix 32 hores de formació i mentoratge individual per treballar àrees estratègiques com les finances, les vendes o la gestió de recursos humans. Les sessions començaran el 2 d'octubre i estan limitades a només 15 participants per garantir un aprofitament màxim i un acompanyament totalment adaptat a la realitat de cada negoci. Es tracta d'una oportunitat clau per a aquells emprenedors que portin més d'un any en actiu i vulguin definir un pla d'acció pràctic futur.

I el grup local Diver Teatre presentarà l'adaptació de l'obra Músics de Bremen el pròxim 29 d'agost al teatre. L'espectacle posa l'accent en valors com l'amistat i el treball en equip per superar els reptes mitjançant la música, els balls i les rialles sobre l'escenari. Les entrades es poden adquirir de forma anticipada a un preu de 5 euros a diversos punts del nostre municipi. Des de la companyia han animat a totes les famílies a no perdre's aquesta cita ideal per gaudir de la cultura local.

I Tordera enceta avui 12 dies de festa major per Sant Bartomeu amb un programa que inclou més d'una cinquantena d'activitats per tots els públics fins al 26 d'agost. La celebració arrenca amb la revetlla de Santa Maria i el popular sopar de colles donant pas a actes tradicionals com la baixada de carretons o també la pujada al campanar. Pel que fa a l'oferta musical, el Parc Prudenci Bertrana serà l'epicentre de les barraques amb les actuacions de grups destacats com Detallets, Banda Neon i Miquel del Roig.

0: I en esports, el CD Palafolls ofereix l'escoleta de futbol de forma gratuïta per tots els infants amb l'objectiu de fer que la base i recuperar membres per la nova temporada. L'entitat començarà les jornades de portes obertes aquest pròxim dilluns per l'equip cadet i a partir del dia 24 per la resta de categories. Aquesta mesura busca deixar enrere una campanya anterior complicada per les obres del canvi de la gespa del camp de futbol que van provocar la pèrdua de diversos jugadors i jugadores. Pel que fa al temps, aquest divendres tindrem un nou pic de calor en una jornada que tornarà a estar dominada pel sol. Des de primeres hores del matí, l'ambient ha sigut assolellat a tota la comarca, tot i que el sol s'ha mantingut també i es mantindrà durant la tarda, però acompanyat de núvols alts i mitjans. No s'esperen precipitacions, el vent serà de component sud-oest fluix força 0 a 1 i girarà cap a moderat força 2 a 4 de cara a la tarda. El mar estarà en estat de marejol. Les temperatures pujaran amb mínimes que aniran dels 21 als 26 graus i màximes que oscil·laran entre els 33 i els 37. A Palafolls el dia estarà assolellat amb temperatures màximes que pugen fins als 37 graus i mínimes que també pugen, en aquest cas, fins als 21. Bona tarda, comencem l'informatiu d'aquest divendres i ho fem parlant de la protectora que denuncia l'augment d'abandonaments i la falta de responsabilitat aquest estiu. La protectora d'animals de Palafolls torna a viure una situació crítica a l'estiu a causa d'un increment notable dels abandonaments i de la manca de conscienciació ciutadana. Segons expliquen des del centre, l'arribada de les vacances és el detonant perquè molts propietaris irresponsables decideixin desfer-se de les seves mascotes, a la qual cosa s'ha de sumar l'arribada constant de gossos de cacera amb pèssimes condicions de salut i sense xip. La situació és especialment preocupant per l'elevat volum de trucades que rep l'entitat, amb una mitjana d'entre 5 i 7 avisos diaris de persones que ja no volen fer-se càrrec dels seus animals. Aquesta pressió es tradueix en una saturació de les instal·lacions. Esther López, membre de la protectora, ha explicat la realitat que es troben cada any per aquestes dates. També destaca el problema de les femelles que arriben en un estat de gestació tan avançat que el centre s'ha de fer càrrec dels parts i del cos dels cadells.
1: Arriba l'estiu, els abandonaments augmenten, ja sigui de gossos de tutors irresponsables, doncs que no assumeixen la seva responsabilitat a l'hora de les vacances i els hi molesta la mascota i no volen assumir doncs, el que comporta endur-se-la. Més fàcil per a aquest tipus de gent doncs, és abandonar el seu gos i marxar de vacances. Com també doncs, èpoques de cacera que van i venen i els gossos de cacera arriben en molt males condicions. Tots aquests cal destacar que no disposen de xip ni d'higiene, arriben en molt males condicions.
0: Pel que fa a la gestió dels gats, la protectora continua aplicant el mètode de CES, captura, esterilització i solta, realitzant prop d'una centena d'intervencions a l'any per controlar les colònies, especialment en zones d'urbanitzacions i cases amb jardí. Tot i que es fan campanyes de sensibilització a les escoles, els responsables del centre consideren que el canvi de mentalitat és massa lent i que calen mesures més contundents. En aquest sentit, López reclama un esforç més gran en el compliment de la normativa.
1: Llavors, què falta? Doncs falta més control respecte a les lleis, de fer complir les lleis, sobretot amb el tema xips, sobretot amb el tema cria, és molt important, i ja que és que va molt a poc, anem molt a poc encara, falta conscienciar molt a la gent, encara ens trobem amb moltíssima gent. La protectora durant tot l'any rep aproximadament, hi ha dies més, hi ha dies menys, unes 5-7 trucades al dia aproximadament de gent que no paratxo per bé, no vol la seva mascota, no la pot tenir, no la vol tenir, és igual el per què. Sí que hi ha casos específics, escoltem tots els casos i valorem i determinem quins són més urgents, importants, però encara a dia d'avui es reben moltíssimes trucades de gent que no vol la seva mascota.
0: Davant d'aquesta saturació, la protectora ha fet una crida a la col·laboració ciutadana per recollir material bàsic pel dia a dia. Actualment necessiten menjar humit i pinso especial per cadells, que suposa una despesa econòmica molt elevada. També productes de neteja, com sabó pels plats i per la roba, bosses d'escombraries i rasclets per mantenir el recinte net i lliure de paràsits. Les persones que vulguin ajudar poden fer arribar aquests materials directament a la protectora o fer donacions per cobrir les despeses veterinàries i alimentàries. I parlem ara d'altres qüestions. Els empresaris de Palafolls ja poden inscriure's al programa Fast Growth per créixer i consolidar el seu negoci. El teixit empresarial de Palafolls té una nova oportunitat per enfortir-se amb la reedició del programa Fast Growth, una iniciativa del Consell Comarcal i de la Diputació de Barcelona. El projecte ha estat dissenyat específicament per persones autònomes i empreses que portin més d'un any en actiu i que busquin eines pràctiques per fer un salt endavant en la seva gestió. El programa comença el pròxim 2 d'octubre i ofereix un itinerari complet de 32 hores de formació en grup i 4 hores de mentoratge individual per cada participant. Aquest acompanyament personalitzat permetrà a l'empresariat de Palafolls treballar àrees estratègiques com la direcció, les finances, les vendes o els recursos humans de manera totalment adaptada a la realitat. Les sessions grupals tindran lloc als matins de 9:45 fins a 2:45 del migdia dels dies 2, 9, 16 i 30 d'octubre, també del 13, 20 i 27 de novembre i el 3 de desembre. Al llarg d'aquestes 8 jornades, els assistents treballaran diversos mòduls formatius. Entre aquests s'inclouen la mentalitat i confiança per afrontar pors comunes i la síndrome de l'impostor, les habilitats comunicatives, la gestió de conflictes, la seguretat jurídica i el pla d'acció, on es farà una revisió del model de negoci i definició d'un pla pràctic de futur. Amb l'objectiu de garantir un aprofitament màxim i fomentar l'intercanvi d'experiències entre els empresaris de la comarca, el programa ha limitat l'assistència a només 15 persones. Les inscripcions estan ja disponibles a través d'un formulari online habilitat pel Consell Comarcal. I parlem ara de cultura, perquè Diverteatre presenta els músics de Bremen el pròxim 29 d'agost a Palafolls. El teatre acollirà el pròxim dissabte 29 d'agost a 7:45 de la tarda la representació de l'obra Els músics de Bremen, a càrrec del grup local Diverteatre. La funció s'inclou dins del calendari d'actes de la Festa Major i es presenta com una cita ideal per gaudir amb tota la família. L'espectacle és una adaptació d'aquesta història clàssica on la música, els balls, les rialles i les sorpreses seran els protagonistes sobre l'escenari. Segons expliquen des de la companyia, l'obra posa l'accent en valors com l'amistat, la unió i el treball en equip com eines perquè els personatges puguin superar qualsevol repte. Àngela Martínez, membre de Diverteatre, anima tothom a no perdre's aquesta cita.
2: És una funció per a tots els públics, bueno, especialment per a els més petits, perquè se lo van a passar pipa. És que és una història molt divertida, és molt bonita. I animamos al público a que venga a verla porque es que se va a encontrar con una historia para disfrutar en familia, donde juega un papel muy importante la amistad, la unión y sobre todo el trabajo en equipo, que demuestra cómo sus personajes pues se pueden enfrentar a cualquier desafío.
0: Les entrades per la funció es poden comprar ja de forma anticipada a un preu de 5 euros al Cafè de Palafolls i a la botiga del sindicat. L'organització recomana adquirir-les amb antelació per assegurar-se la localitat, perquè l'aforament al teatre és limitat. I abans de parlar d'esports, marxem cap a Tordera, que comptarà amb 12 dies de Festa Major per Sant Bartomeu. Tordera es prepara per viure el seu moment més esperat de l'any amb la Festa Major de Sant Bartomeu, que enguany oferirà 12 dies de celebració des d'avui fins dimecres 26 d'agost. El programa, elaborat conjuntament amb les entitats locals, inclou més d'una cinquantena d'activitats pensades per tots els gustos i edats. La festa arrenca amb la revetlla de Santa Maria i el popular sopar de colles a la plaça de l'Església. Altres actes tradicionals que no faltaran són la baixada de carretons pel camí ral, la cursa del cos i la pujada al campanar. Entre altres, els més petits podran gaudir del tobogan aquàtic al camí ral, també de propostes participatives com la gincana Novadis o el joc de recerca de trobar el tort. Pel que fa a la música, el Parc Prudenci Bertrana tornarà a ser l'epicentre de les barraques del 21 al 23 d'agost amb un cartell que inclou The Tallets, Banda Neon, Anna Gisbert DJ i Miquel del Roig. La celebració finalitzarà el 26 d'agost amb un sopar popular i el ball final de festa amb Xavier Músic. Enguany el cartell de Festa Major s'integra dins la programació del Tordera Festiu, que recull prop de 100 activitats durant tot l'estiu al municipi. I ara sí, parlem d'esports, perquè el CD Palafolls ofereix l'escoleta gratuïta i inicia les jornades de portes obertes de cara a la nova temporada. El Club Deportiu de Palafolls ha posat ja en marxa tota la maquinària per la temporada 2026-2027, amb l'objectiu de créixer i enfortir el seu futbol base. Una de les grans novetats d'aquest curs és que l'escoleta del club serà gratuïta per tots els nens i nenes de Palafolls que es vulguin iniciar en el món del futbol.

analitza presencialment a les oficines del club a partir del dia 24, tot i que ja es poden fer consultes i tràmits previs per telèfon o correu electrònic. El club afronta aquest nou any amb la voluntat de deixar enrere una temporada anterior, que va ser complicada a causa de les obres del canvi de la gespa del camp de futbol. Segons l'entitat, aquesta transició va fer que el club perdés alguns integrants, però ara s'està treballant per recuperar aquests jugadors i jugadores i atreure gent nova.

És moment d'obrir la nostra hemeroteca per conèixer de què parlàvem anys enrere un dia com avui. El 2025, Ricard Vergés va recaptar prop de 300 euros per la protectora de Palafolls corrent des de Blanes fins a Portbou. La protectora de Palafolls va rebre aquells dies una donació del blanenc Ricard Vergés, qui va aconseguir els diners gràcies a la col·laboració dels que el van seguir durant 5 dies mentre ell recorria la Costa Brava corrent. El dia 30 de juliol, Vergés va sortir de Blanes corrent i en 5 dies va arribar fins a Portbou, resseguint la Costa Brava pel camí de Ronda. En total va dur a terme 5 etapes que pretenia fer en menys d'una setmana i va recórrer 198 quilòmetres. Pel que fa a la iniciativa, va indicar que feia temps que volia fer aquest recorregut, però que mai s'havia animat, fins que una amiga va proposar-li fer-ho. A la vegada va considerar que era una bona idea fer un seguiment per xarxes del repte i que els seus seguidors donessin diners per destinar a alguna entitat social. En aquest cas, va considerar que la protectora de Palafolls era una bona destinatària. El 2021 parlàvem de coronavirus perquè els contagis no baixaven en el nostre municipi. Aquella setmana es va tancar amb 29 nous casos positius de coronavirus. Era un petit repunt respecte a la setmana anterior quan s'havien comptabilitzat 26. No era un augment significatiu, però deixava la nostra vila com la única del voltant on augmentaven els contagis. Per exemple, es van detectar més contagis a Palafolls que malgrat o a Tordera, totes dues viles amb 23 positius confirmats per prova diagnòstica. A més, les dues localitats veïnes van reduir a menys de la meitat els seus contagis respecte a feia dues setmanes. I marxem ara cap al 2016, fa 10 anys, perquè el preu del lloguer es mantenia estable durant el primer semestre del 2016. A diferència d'altres pobles del Maresme, on els preus del lloguer havien pujat respecte a l'any anterior i la previsió és que ho continuessin fent, a Palafolls el pronòstic era que es mantingués estable. La causa d'aquesta diferència estava en el fet que el nostre poble, juntament amb altres, com Tordera, van tenir un alt percentatge de construcció en aquells últims anys. Això suposava que l'oferta fos superior a la demanda i que, per tant, els preus no poguessin pujar igual que en d'altres municipis de la nostra comarca. Ho va explicar un dels delegats de l'Associació Professional d'Experts Immobiliaris al Maresme. Va dir que la situació del preu del lloguer havia variat molt en els últims anys. Deia que quan pujava, anys enrere, ho feia tot en conjunt. En aquell moment, aquell 2016, tot variava en funció de la ubicació. Els preus més alts de tota Catalunya se situaven en la primera anella, era Barcelona i la zona metropolitana, on la mitjana aquell 2016, és a dir, fa 10 anys, se situava en els 622 euros.

0: El que ara fem és consultar la previsió meteorològica per la jornada d'avui amb els companys del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
1: Hola, molt bon dia. Comencem la jornada de divendres força tranquil·la. Ens despertem amb un cel assolellat pràcticament arreu i amb una mínima que ha estat molt alta, sobretot arran de mar. Durant el matí aniran creuant bandes de núvols alts de sud-oest a nord-est i encara hi podrà haver alguns estrats baixos o boires al nord de l'Alt Empordà i també a la costa sud de Tarragona i les Terres de l'Ebre, que aniran dissipant-se amb el pas de les hores. A partir del migdia creixeran nuvolades al Pirineu, Prepirineu i també a punts del prelitoral i els ports, on durant la tarda podran deixar xàfecs i gotellades de feble a moderada intensitat que podran anar acompanyats de tempesta, algunes ratxes fortes de vent i localment de fang. Avui, novament, la temperatura tornarà a pujar de valent, amb màximes de 32 a 35 graus a la costa, amb una marcada sensació de xafogó, mentre que a l'interior sovintejaran els 36 a 39 graus, podent-se assolir un dia més els 40 o 41 graus a la depressió.

Abans de finalitzar l'informatiu d'avui, repassem en titulars quines han estat les notícies destacades de la jornada. Hem parlat de la protectora d'animals de Palafolls, que denuncia una situació crítica aquest estiu a causa de l'increment notable d'abandonaments i la manca de responsabilitat ciutadana. Segons ens han explicat, reben entre 5 i 7 avisos diaris de persones que ja no volen fer-se càrrec de les seves mascotes, a més també de l'arribada constant de gossos de cacera en pèssimes condicions. Aquesta pressió ha saturat les instal·lacions que actualment acullen diverses ventrades i famílies en estat de gestació avançada que requereixen cures veterinàries costoses. I els empresaris i autònoms de Palafolls es poden inscriure ja al programa Fast Growth, una iniciativa per enfortir i consolidar el teixit empresarial local mitjançant eines pràctiques de gestió. El projecte impulsat pel Consell Comarcal del Maresme ofereix 32 hores de formació i mentoratge individual per treballar àrees estratègiques com les finances, les vendes o la gestió de recursos humans. Les sessions començaran el 2 d'octubre i estan limitades a només 15 participants per garantir un aprofitament màxim i un acompanyament total adaptat a la realitat de cada negoci. I Diverteatre presentarà l'adaptació de l'obra Els músics de Bremen el pròxim 29 d'agost al teatre. L'espectacle posa l'accent en valors com l'amistat i el treball en equip per superar els reptes mitjançant la música, els balls i les rialles damunt l'escenari. Les entrades es poden ja adquirir de forma anticipada a un preu de 5 euros a diversos punts del nostre poble, com el Cafè de Palafolls o la botiga del Sindicat. Des de la companyia han animat a totes les famílies a no perdre's aquesta cita per gaudir de la cultura local. I Tordera avui comença 12 dies de festa major per Sant Bartomeu. La celebració arrenca amb la revetlla de Santa Maria i el popular sopar de colles, donant pas a actes tradicionals com la baixada de carretons, la cursa del cos o la pujada al campanar. Pel que fa a l'oferta musical, el Parc Prudenci Bertrana serà l'epicentre de les barraques amb actuacions de grups destacats com Detallets, Banda Neon i Miquel del Roig. El cartell d'enguany s'integra dins la proposta Tordera Festiu, que plega prop d'un centenar de propostes lúdiques per dinamitzar el municipi durant tota la temporada estiuenca. I finalment avui hem parlat d'esports perquè el CD Palafolls ofereix l'escoleta de futbol de forma gratuïta per tots els infants del poble amb l'objectiu de fer créixer la base i recuperar membres per la nova temporada. L'entitat començarà les jornades de portes obertes el pròxim 17 d'agost, és a dir, dilluns vinent, per l'equip cadet i a partir del dia 24 per la resta de categories, permetent que qualsevol interessat provi l'experiència. Aquesta mesura busca deixar enrere una campanya anterior complicada per les obres en el canvi de la gespa del camp de futbol que van provocar la pèrdua de diversos jugadors i jugadores.

0: Fins aquí l'informatiu d'aquest divendres 14 d'agost del 2026. Ha estat amb vosaltres Melina Morilla. Com sempre, gràcies per acompanyar-nos un dia més. Totes les notícies de la jornada d'avui, d'aquesta setmana i de sempre les teniu publicades ja a www.radiopalafolls.cat i també a les nostres xarxes socials. Estem a Instagram, a Facebook, a Telegram i al canal de difusió de WhatsApp. Nosaltres, com és habitual, tornem dilluns amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
1: Dos detinguts i 3.500 plantes de marihuana comissades a Ciutat Jardí.
2: Aquesta gent necessita de tot, la roba calenta, necessita menjar, que es pot conservar.
3: Bueno, els robatoris continuen, tot el que és la Baixa Tordera.
4: El Respir tanca una setmana per una desena de contagis detectats.
1: Les obres de la canonada inicien la segona fase. A partir d'avui és quan les obres...
5: El motiu de la vaga és el calendari escolar, doncs no és cert.
1: Palafolls ja acull una vintena de refugiats ucraïnesos. Ahir,
6: per començar aquests canvis de direcció, que també aniran acompanyats d'un grafiat provisional.
1: Sempre ha recelat de la presència d'aquest grup d'exlegionaris que desfilen en marxes militars, uniformats i amb armes simulades.
0: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat. La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
7: Connecta't amb l'Ajuntament de Palafolls. Busca'ns al Facebook, segueix-nos al Twitter i connecta't a palafolls.cat, el portal de l'Ajuntament a internet. Informació municipal, tràmits en línia, administració electrònica, ordenances, equipaments i serveis, l'agenda cultural i totes les regidories al teu abast. Estigues sempre al dia. Connecta amb l'Ajuntament de Palafolls.

0: 70s. 70s. Give me the 70s. 70s.
1: This is a time.

0: Els empresaris de Palafolls ja poden inscriure's al programa Fast Growth per créixer i consolidar el seu negoci. El teixit empresarial del nostre municipi té una nova oportunitat per enfortir-se amb la reedició del programa Fast Growth, una iniciativa del Consell Comarcal del Maresme i de la Diputació de Barcelona. El projecte ha estat dissenyat específicament per persones autònomes i empreses que portin més d'un any en actiu i que busquin eines pràctiques per fer un salt endavant en la seva gestió. El programa començarà el pròxim 2 d'octubre i ofereix un itinerari complet de 32 hores de formació en grup i 4 hores de mentoratge individual per cada participant. Aquest acompanyament personalitzat permetrà als empresaris treballar àrees estratègiques com la direcció, les finances, les vendes o els recursos humans de manera totalment adaptada a la seva realitat. Les sessions grupals tindran lloc els matins de 9:45 fins a 2:45 del migdia, dels dies 2, 9, 16 i 30 d'octubre. També el 13, el 20 i el 27 de novembre i el 3 de desembre. Al llarg d'aquestes 8 jornades, els assistents treballaran diversos mòduls formatius. Entre aquests s'inclouen la mentalitat i confiança per afrontar pors comunes i la síndrome de l'impostor, les habilitats comunicatives, la gestió de conflictes, la seguretat jurídica i el pla d'acció, on es farà una revisió del model de negoci i definició d'un pla pràctic de futur. Amb l'objectiu de garantir un aprofitament màxim i fomentar l'intercanvi d'experiències entre els empresaris de la comarca, el programa ha limitat l'assistència a només 15 persones. Les inscripcions estan ja disponibles a través del formulari online que ha habilitat el Consell Comarcal del Maresme. I marxem cap a Tordera, que comptarà amb 12 dies de festa major per Sant Bartomeu. Tordera es prepara per viure un dels moments més esperats de l'any amb la festa major de Sant Bartomeu, que enguany oferirà 12 dies de celebració des d'avui i fins al dia 26 d'agost. El programa, elaborat conjuntament amb les entitats locals, inclou més d'una cinquantena d'activitats pensada per tots els gustos i edats. La festa arrenca amb la revetlla de Santa Maria i el popular sopar de colles a la plaça de l'Església. Altres actes tradicionals que no faltaran són la baixada de carretons pel camí ral, la cursa del cos i la pujada al campanar. Entre altres, els més petits podran gaudir del tobogan aquàtic al camí ral i també de propostes participatives com la gimcana Novadís o el joc de recerca Troba el tort. Pel que fa a la música, el Parc Prudenci Bertrana tornarà a ser l'epicentre de les barraques del 21 al 23 d'agost amb un cartell que inclou The Tallets, Banda Neon, Ana Gisbert DJ i Miquel del Roig. La celebració finalitzarà el 26 d'agost amb un sopar popular i el ball de final de festa amb Xavier Músic. Enguany el cartell de festa major s'integra dins la programació del Tordera Festiu, que recull prop de 100 activitats durant tot l'estiu al municipi.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Senzillament som així i ens agrada.
1: Ràdio Palafolls, informatiu migdia. Edita i presenta Melina Morilla.
2: La protectora d'animals de Palafolls denuncia una situació crítica aquest estiu a causa de l'increment notable d'abandonaments i la manca de responsabilitat ciutadana. Segons el centre, reben entre 5 i 7 avisos diaris de persones que ja no volen fer-se càrrec de les seves mascotes, a més de l'arribada constant de gossos de cacera en pèssimes condicions. Aquesta pressió ha saturat les instal·lacions que actualment acullen diverses ventrades i també femelles que estan en estat de gestació avançada. Per tot plegat, l'entitat ha fet una crida per recollir material bàsic de neteja i menjar específic per cadells per poder mantenir el recinte en condicions.

Com sempre, avancem en titulars d'altres notícies de la jornada d'avui, d'aquest divendres. Ho fem parlant ara mateix d'economia, perquè empresaris i autònoms del nostre municipi ja es poden inscriure al programa Fast Growth, una iniciativa per enfortir i consolidar el teixit empresarial local mitjançant eines pràctiques de gestió. El projecte impulsat pel Consell Comarcal del Maresme i la Diputació ofereix 32 hores de formació i mentoratge individual per treballar àrees estratègiques com les finances, les vendes o la gestió de recursos humans. Les sessions començaran el 2 d'octubre i estan limitades a només 15 participants per garantir un aprofitament màxim i un acompanyament totalment adaptat a la realitat de cada negoci. Es tracta d'una oportunitat clau per a aquells emprenedors que portin més d'un any en actiu i vulguin definir un pla d'acció pràctic futur.

I el grup local Diverteatre presentarà l'adaptació de l'obra Músics de Bremen el pròxim 29 d'agost al teatre. L'espectacle posa l'accent en valors com l'amistat i el treball en equip per superar els reptes mitjançant la música, els balls i les rialles sobre l'escenari. Les entrades es poden adquirir de forma anticipada a un preu de 5 euros a diversos punts del nostre municipi. Des de la companyia han animat a totes les famílies a no perdre's aquesta cita ideal per gaudir de la cultura local.

I Tordera enceta avui 12 dies de festa major per Sant Bartomeu amb un programa que inclou més d'una cinquantena d'activitats per tots els públics fins al 26 d'agost. La celebració arrenca amb la revetlla de Santa Maria i el popular sopar de colles donant pas a actes tradicionals com la baixada de carretons o també la pujada al campanar. Pel que fa a l'oferta musical, el Parc Prudenci Bertrana serà l'epicentre de les barraques amb les actuacions de grups destacats com Detallets, Banda Neon i Miquel del Roig.

I en esports, el CD Palafolls ofereix l'escoleta de futbol de forma gratuïta per tots els infants amb l'objectiu de frequeix a la base i recuperar membres per la nova temporada. L'entitat començarà les jornades de portes obertes aquest pròxim dilluns per l'equip cadet i a partir del dia 24 per la resta de categories. Aquesta mesura busca deixar enrere una campanya anterior complicada per les obres del canvi de la gespa del camp de futbol que van provocar la pèrdua de diversos jugadors i jugadores.

0: pel que fa al temps, aquest divendres tindrem un nou pic de calor en una jornada que tornarà a estar dominada pel sol. Des de primeres hores del matí, l'ambient ha sigut assolellat a tota la comarca, tot i que el sol s'ha mantingut també i es mantindrà durant la tarda, però acompanyat de núvols alts i mitjans. No s'esperen precipitacions. El vent serà de component sud-oest, fluix, força 0 a 1 i girarà cap a moderat, força 2 a 4 de cara a la tarda. El mar estarà en estat de marejol. Les temperatures pujaran amb mínimes que aniran dels 21 als 26 graus i màximes que oscil·laran entre els 33 i els 37. A Palafolls el dia estarà assolellat amb temperatures màximes que pugen fins als 37 graus i mínimes que també pugen, en aquest cas, fins als 21. Bona tarda, comencem l'informatiu d'aquest divendres i ho fem parlant de la protectora que denuncia l'augment d'abandonaments i la falta de responsabilitat aquest estiu. La protectora d'animals de Palafolls torna a viure una situació crítica a l'estiu a causa d'un increment notable dels abandonaments i de la manca de conscienciació ciutadana. Segons expliquen des del centre, l'arribada de les vacances és el detonant perquè molts propietaris irresponsables decideixin desfer-se de les seves mascotes, a la qual cosa s'ha de sumar l'arribada constant de gossos de cacera amb pèssima condicions de salut i sense xip. La situació és especialment preocupant per l'elevat volum de trucades que rep l'entitat, amb una mitjana d'entre 5 i 7 avisos diaris de persones que ja no volen fer-se càrrec dels seus animals. Aquesta pressió es tradueix en una saturació de les instal·lacions. Esther López, membre de la protectora, ha explicat la realitat que es troben cada any per aquestes dates. També destaca el problema de les famílies que arriben en un estat de gestació tan avançat que el centre s'ha de fer càrrec dels parts i del cos dels cadells.
1: Arriba l'estiu, els abandonaments augmenten, ja sigui de gossos de tutors irresponsables, doncs que no assumeixen la seva responsabilitat a l'hora de les vacances i els hi molesta la mascota i no volen assumir doncs, el que comporta endur-se-la. Més fàcil per a aquest tipus de gent doncs, és abandonar el seu gos i marxar de vacances. Com també doncs, èpoques de cacera que van i venen i els gossos de cacera arriben en molt males condicions. Tots aquests cal destacar que no disposen de xip ni d'higiene, arriben en molt males condicions.
0: Pel que fa a la gestió dels gats, la protectora continua aplicant el mètode CES, captura, esterilització i solta, realitzant prop d'una centena d'intervencions a l'any per controlar les colònies, especialment en zones d'urbanitzacions i cases amb jardí. Tot i que es fan campanyes de sensibilització a les escoles, els responsables del centre consideren que el canvi de mentalitat és massa lent i que calen mesures més contundents. En aquest sentit, López reclama un esforç més gran en el compliment de la normativa.
1: Llavors, què falta? Doncs falta més control respecte a les lleis, de fer complir les lleis, sobretot amb el tema xips, sobretot amb el tema cria, és molt important, i ja que és que va molt a poc, anem molt a poc, encara falta conscienciar molt a la gent, encara ens trobem amb moltíssima gent. La protectora durant tot l'any rep aproximadament, hi ha dies més, hi ha dies menys, unes 5-7 trucades al dia aproximadament de gent que no per H o per B no vol la seva mascota, no la pot tenir, no la vol tenir, és igual el per què. Sí que hi ha casos específics, escoltem tots els casos i valorem i determinem quins són més urgents, importants, però encara a dia d'avui es reben moltíssimes trucades de gent que no vol la seva mascota.
0: Davant d'aquesta saturació, la protectora ha fet una crida a la col·laboració ciutadana per recollir material bàsic pel dia a dia. Actualment necessiten menjar humit i pinso especial per cadells, que suposa una despesa econòmica molt elevada. També productes de neteja, com sabó pels plats i per la roba, bosses d'escombraries i rasclets per mantenir el recinte net i lliure de paràsits. Les persones que vulguin ajudar poden fer arribar aquests materials directament a la protectora o fer donacions per cobrir les despeses veterinàries i alimentàries. I parlem ara d'altres qüestions. Els empresaris de Palafolls ja poden inscriure's al programa Fast Growth per créixer i consolidar el seu negoci. El teixit empresarial de Palafolls té una nova oportunitat per enfortir-se amb la reedició del programa Fast Growth, una iniciativa del Consell Comarcal i de la Diputació de Barcelona. El projecte ha estat dissenyat específicament per persones autònomes i empreses que portin més d'un any en actiu i que busquin eines pràctiques per fer un salt endavant en la seva gestió. El programa comença el pròxim 2 d'octubre i ofereix un itinerari complet de 32 hores de formació en grup i 4 hores de mentoratge individual per cada participant. Aquest acompanyament personalitzat permetrà a l'empresariat de Palafolls treballar àrees estratègiques com la direcció, les finances, les vendes o els recursos humans de manera totalment adaptada a la realitat. Les sessions grupals tindran lloc als matins de 9:45 fins a 2:45 del migdia dels dies 2, 9, 16 i 30 d'octubre, també del 13, 20 i 27 de novembre i el 3 de desembre. Al llarg d'aquestes 8 jornades, els assistents treballaran diversos mòduls formatius. Entre aquests s'inclouen la mentalitat i confiança per afrontar pors comunes i la síndrome de l'impostor, les habilitats comunicatives, la gestió de conflictes, la seguretat jurídica i el pla d'acció, on es farà una revisió del model de negoci i definició d'un pla pràctic de futur. Amb l'objectiu de garantir un aprofitament màxim i fomentar l'intercanvi d'experiències entre els empresaris de la comarca, el programa limita l'assistència a només 15 persones. Les inscripcions estan ja disponibles a través d'un formulari online habilitat pel Consell Comarcal. I parlem ara de cultura perquè Diverteatre presenta els músics de Bremen el pròxim 29 d'agost a Palafolls. El teatre acollirà el pròxim dissabte 29 d'agost a 7:45 de la tarda la representació de l'obra Els músics de Bremen, a càrrec del grup local Diverteatre. La funció s'inclou dins del calendari d'actes de la Festa Major i es presenta com una cita ideal per gaudir amb tota la família. L'espectacle és una adaptació d'aquesta història clàssica on la música, els balls, les rialles i les sorpreses seran els protagonistes sobre l'escenari. Segons explicant des de la companyia, l'obra posa l'accent en valors com l'amistat, la unió i el treball en equip com a eines perquè els personatges puguin superar qualsevol repte. Àngela Martínez, membre de Diverteatre, anima tothom a no perdre's aquesta cita.
2: És una funció per a tots els públics, bueno, especialment per als més petits, perquè se lo van a passar pipa. Es que es una historia muy divertida, es muy bonita. Y animamos al público a que venga a verla porque es que se va a encontrar con una historia para disfrutar en familia, donde juega un papel muy importante la amistad, la unión y sobre todo el trabajo en equipo, que demuestra cómo sus personajes pues, se pueden enfrentar a cualquier desafío.
0: Les entrades per la funció es poden comprar ja de forma anticipada a un preu de 5 euros al Cafè de Palafolls i a la botiga del sindicat. L'organització recomana adquirir-les amb antelació per assegurar-se la localitat perquè l'aforament al teatre és limitat. I abans de parlar d'esports, marxem cap a Tordera, que comptarà amb 12 dies de Festa Major per Sant Bartomeu. Tordera es prepara per viure el seu moment més esperat de l'any amb la Festa Major de Sant Bartomeu, que enguany oferirà 12 dies de celebració des d'avui fins dimecres 26 d'agost. El programa, elaborat conjuntament amb les entitats locals, inclou més d'una cinquantena d'activitats pensades per tots els gustos i edats. La festa arrenca amb la revetlla de Santa Maria i el popular sopar de colles a la plaça de l'Església. Altres actes tradicionals que no faltaran són la baixada de carretons pel camí ral, la cursa del cos i la pujada al campanar. Entre altres, els més petits podran gaudir del tobogan aquàtic al camí ral, també de propostes participatives com la gincana Novadis o el joc de recerca de trobar el tort. Pel que fa a la música, el Parc Prudenci Bertrana tornarà a ser l'epicentre de les barraques del 21 al 23 d'agost amb un cartell que inclou The Tallets, Banda de Neon, Anna Gisbert DJ i Miquel del Roig. La celebració finalitzarà el 26 d'agost amb un sopar popular i el ball final de festa amb Xavier Músic. Enguany el cartell de Festa Major s'integra dins la programació del Tordera Festiu, que recull prop de 100 activitats durant tot l'estiu al municipi. I ara sí, parlem d'esports, perquè el CD Palafolls ofereix l'escoleta gratuïta i inicia les jornades de portes obertes de cara a la nova temporada. El Club Deportiu de Palafolls ha posat ja en marxa tota la maquinària per la temporada 2026-2027, amb l'objectiu de créixer i enfortir el seu futbol base. Una de les grans novetats d'aquest curs és que l'escoleta del club serà gratuïta per tots els nens i nenes de Palafolls que es vulguin iniciar en el món del futbol. Des de l'entitat s'ha detallat que aquesta decisió de la Junta Directiva busca traure els infants més petits del poble per poder créixer des de la base. Les activitats sobre la gespa començaran el pròxim 17 d'agost, el dilluns, a les 6, amb unes proves per l'equip cadet. Aquest conjunt inicia els entrenaments una setmana abans que la resta, perquè enguany competiran a primera divisió, una categoria superior que comporta un inici de lliga més d'hora. Per la resta d'equips de l'entitat, les jornades de portes obertes i els entrenaments començaran el dia 24 i s'allargaran durant unes 3 setmanes per qualsevol persona que vulgui anar a provar. Pel que fa a les inscripcions oficials, es podran formalitzar presencialment a les oficines del club a partir del dia 24, tot i que ja es poden fer consultes i tràmits previs per telèfon o correu electrònic. El club afronta aquest nou any amb la voluntat de deixar enrere una temporada anterior, que va ser complicada a causa de les obres del canvi de la gespa del camp de futbol. Segons l'entitat, aquesta transició va fer que el club perdés alguns integrants, però ara s'està treballant per recuperar aquests jugadors i jugadores i atreure gent nova.

De juliol, Vergés va sortir de Blanes corrent i en 5 dies va arribar fins a Portbou, resseguint la Costa Brava pel camí de Ronda. En total va dur a terme 5 etapes que pretenia fer en menys d'una setmana i va recórrer 198 quilòmetres. Pel que fa a la iniciativa, va indicar que feia temps que volia fer aquest recorregut, però que mai s'havia animat, fins que una amiga va proposar-li fer-ho. A la vegada va considerar que era una bona idea fer un seguiment per xarxes del repte i que els seus seguidors donessin diners per destinar a alguna entitat social. En aquest cas, va considerar que la protectora de Palafolls era una bona destinatària. El 2021 parlàvem de coronavirus perquè els contagis no baixaven en el nostre municipi. Aquella setmana es va tancar amb 29 nous casos positius de coronavirus. Era un petit repunt respecte a la setmana anterior quan s'havien comptabilitzat 26. No era un augment significatiu, però deixava la nostra vila com la única del voltant on augmentaven els contagis. Per exemple, es van detectar més contagis a Palafolls que malgrat o a Tordera, totes dues viles amb 23 positius confirmats per prova diagnòstica. A més, les dues localitats veïnes van reduir a menys de la meitat els seus contagis respecte a feia dues setmanes. I marxem ara cap al 2016, fa 10 anys, perquè el preu del lloguer es mantenia estable durant el primer semestre del 2016. A diferència d'altres pobles del Maresme, on els preus del lloguer havien pujat respecte a l'any anterior i la previsió és que ho continuessin fent, a Palafolls el pronòstic era que es mantingués estable. La causa d'aquesta diferència estava en el fet que el nostre poble, juntament amb altres, com Tordera, van tenir un alt percentatge de construcció en aquells últims anys. Això suposava que l'oferta fos superior a la demanda i que, per tant, els preus no poguessin pujar igual que en d'altres municipis de la nostra comarca. Ho va explicar un dels delegats de l'Associació Professional d'Experts Immobiliaris al Maresme. Va dir que la situació del preu del lloguer havia variat molt en els últims anys. Deia que quan pujava, anys enrere, ho feia tot en conjunt. En aquell moment, aquell 2016, tot variava en funció de la ubicació. Els preus més alts de tota Catalunya se situaven en la primera anella, era Barcelona i la zona metropolitana, on la mitjana aquell 2016, és a dir, fa 10 anys, se situava en els 622 euros.

0: El que ara fem és consultar la previsió meteorològica per la jornada d'avui amb els companys del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
1: Hola, molt bon dia. Comencem la jornada de divendres força tranquil·la. Ens despertem amb un cel assolellat pràcticament arreu i amb una mínima que ha estat molt alta, sobretot arran de mar. Durant el matí aniran creuant bandes de núvols alts de sud-oest a nord-est i encara hi podrà haver alguns estrats baixos o boires al nord de l'Alt Empordà i també a la costa sud de Tarragona i les Terres de l'Ebre, que aniran dissipant-se amb el pas de les hores. A partir del migdia creixeran nuvolades al Pirineu, Prepirineu i també a punts del prelitoral i els ports, on durant la tarda podran deixar xàfecs i gotellades de feble a moderada intensitat que podran anar acompanyats de tempesta, algunes ratxes fortes de vent i localment de fang. Avui, novament, la temperatura tornarà a pujar de valent, amb màximes de 32 a 35 graus a la costa, amb una marcada sensació de xafogó, mentre que a l'interior sovintejaran els 36 a 39 graus, podent ser assolir un dia més els 40 o 41 graus a la depressió central interior de les Terres de l'Ebre. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Moltíssimes gràcies.

Abans de finalitzar l'informatiu d'avui, repassem en titulars quines han estat les notícies destacades de la jornada. Hem parlat de la protectora d'animals de Palafolls, que denuncia una situació crítica aquest estiu a causa de l'increment notable d'abandonaments i la manca de responsabilitat ciutadana. Segons ens han explicat, reben entre 5 i 7 avisos diaris de persones que ja no volen fer-se càrrec de les seves mascotes, a més també de l'arribada constant de gossos de cacera en pèssimes condicions. Aquesta pressió ha saturat les instal·lacions que actualment acullen diverses ventrades i famílies en estat de gestació avançada que requereixen cures veterinàries costoses.

I els empresaris i autònoms de Palafolls es poden inscriure ja al programa Fast Growth, una iniciativa per enfortir i consolidar el teixit empresarial local mitjançant eines pràctiques de gestió. El projecte impulsat pel Consell Comarcal del Maresme ofereix 32 hores de formació i mentoratge individual per treballar àrees estratègiques com les finances, les vendes o la gestió de recursos humans. Les sessions començaran el 2 d'octubre i estan limitades a només 15 participants per garantir un aprofitament màxim i un acompanyament total adaptat a la realitat de cada negoci. I Diverteatre presentarà l'adaptació de l'obra Els músics de Bremen el pròxim 29 d'agost al teatre. L'espectacle posa l'accent en valors com l'amistat i el treball en equip per superar els reptes mitjançant la música, els balls i les rialles damunt l'escenari. Les entrades es poden ja adquirir de forma anticipada a un preu de 5 euros a diversos punts del nostre poble, com el Cafè de Palafolls o la botiga del Sindicat. Des de la companyia han animat a totes les famílies a no perdre's aquesta cita per gaudir de la cultura local. I Tordera avui comença 12 dies de festa major per Sant Bartomeu. La celebració arrenca amb la revetlla de Santa Maria i el popular sopar de colles, donant pas a actes tradicionals com la baixada de carretons, la cursa del cos o la pujada al campanar. Pel que fa a l'oferta musical, el Parc Prudenci Bertrana serà l'epicentre de les barraques amb actuacions de grups destacats com The Tallets, Banda Neon i Miquel del Roig. El cartell d'enguany s'integra dins la proposta Tordera Festiu, que plega prop d'un centenar de propostes lúdiques per dinamitzar el municipi durant tota la temporada estiuenca. I finalment avui hem parlat d'esports perquè el CD Palafolls ofereix l'escoleta de futbol de forma gratuïta per tots els infants del poble amb l'objectiu de fer créixer la base i recuperar membres per la nova temporada. L'entitat començarà les jornades de portes obertes el pròxim 17 d'agost, és a dir, dilluns vinent per l'equip cadet i a partir del dia 24 per la resta de categories, permetent que qualsevol interessat provi l'experiència. Aquesta mesura busca deixar enrere una campanya anterior complicada per les obres en el canvi de la gespa del camp de futbol que van provocar la pèrdua de diversos jugadors i jugadores.

0: Fins aquí l'informatiu d'aquest divendres 14 d'agost del 2026. Ha estat amb vosaltres Melina Morilla. Com sempre, gràcies per acompanyar-nos un dia més. Totes les notícies de la jornada d'avui, d'aquesta setmana i de sempre les teniu publicades ja a www.radiopalafolls.cat i també les nostres xarxes socials. Estem a Instagram, a Facebook, a Telegram i al canal de difusió de WhatsApp. Nosaltres, com és habitual, tornem dilluns amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Aquí comença
1: The Gorra Express.
0: Música, informació, concursos, premis. El The Gorra Express amb Ràdio Palafolls. Benvinguts.

0: Diverteatre presenta els músics de Bremen el pròxim 29 d'agost a Palafolls. El Teatre Municipal de Palafolls acollirà el pròxim dissabte 29 d'agost a 8:15 del vespre la representació de l'obra Els músics de Bremen a càrrec del grup local Diverteatre. La funció s'inclou dins del calendari d'actes de la Festa Major i es presenta com una cita ideal per gaudir amb tota la família. L'espectacle és una adaptació d'aquesta història clàssica on la música, els balls, les rialles i les sorpreses seran els protagonistes sobre l'escenari. Segons expliquen des de la companyia, l'obra posa l'accent en valors com l'amistat, la unió i el treball en equip com eines perquè els personatges puguin superar qualsevol repte. Ángela Martínez, membre de Diverteatre, anima tothom a no perdre's aquesta cita.
1: És una funció per a tots els públics, bueno, especialmente para los más pequeños, porque se lo van a pasar pipa. Es que es una historia muy divertida, es muy bonita. Y animamos al público a que venga a verla porque es que se va a encontrar con una historia para disfrutar en familia, donde juega un papel muy importante la amistad, la unión y sobre todo el trabajo en equipo, que demuestra cómo sus personajes pues, se pueden enfrentar a cualquier desafío.
0: Les entrades per la funció ja es poden comprar de forma anticipada a un preu de 5 euros al Cafè de Palafolls i també a la botiga del sindicat. L'organització recomana adquirir-les amb antelació per assegurar-se la localitat, ja que l'aforament del teatre és limitat.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: Última tarda del Degorra Express d'aquesta setmana. No patiu, que encara queda Degorra per estona. I això, abans sí, el que hem de fer és solucionar el repte Degorra d'ahir a la tarda, quan hi havia el premi especial per anar a veure la Júlia i el Tauró aquest pròxim mes de setembre dins el Festival Micròmetre de Santa Susana. El que us demanàvem era una pregunta ben senzilla, jugant amb la cultura popular palafollenca, el nom dels gegants de Palafolls. Doncs eren, i de fet són, en Guillem i la Guiomar, i una guanyadora, la Montse Ferrer, que s'emporta el premi d'ahir a la tarda. I atenció, perquè avui juguem per al conegut pack d'esmorzars a Ràdio Palafolls i en aquest Degorra. Això què significa? Doncs que et convidem tres vegades a esmorzar. Un esmorzar per dues persones a Can Mateu, un altre esmorzar per dues persones al bar cafeteria Dàlia, i en aquest cas un esmorzar per emportar de la pastisseria Sant Jordi de Palafolls. Com tots sabeu, demà és festiu. Això sí, és 15 d'agost. Però sabríeu dir-nos per què és festiu, de fet, a tot Espanya? De fet, té molt a veure amb el nom d'un barri de Palafolls. Sabries dir-nos per què és festiu el 15 d'agost? Aquesta és la pregunta que et formulem avui per poder guanyar el conegudíssim pack d'esmorzars.
0: Ja pots participar al Degorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.
2: Degorra Express.
3: Quatre hores de música sense interrupcions. L'entreteniment que t'interessa i els premis més refrescants. Cada tarda, de 4 a 8, a Ràdio Palafolls i a radiopalafolls.cat.
4: Gaudeix de l'estiu cada dia amb Ràdio Palafolls.

0: 608-74-0404. Anota el telèfon de la policia local de Palafolls. 24 hores del dia, 7 dies a la setmana. Per a qualsevol incidència o emergència, 608-74-0404. Per notificar moviments sospitosos, per fer denúncies o per sol·licitar la presència policial, 608-74-0404 o el 112.
1: Bars, ferreteries, lampisteries...
2: A Palafolls hi tenim de tot.
1: Objectes de regal, roba íntima...
2: Per què marxar a fora?
1: Carnisseries, forns de pa...
2: Compra aquí!

0: No t'ho perdis.
1: Divendres, 14 d'agost, repassem les principals activitats culturals al No t'ho perdis. I comencem al nostre municipi avançant-vos que en motiu del Dia Mundial de la Fotografia, que és el pròxim 19 d'agost, la FEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls, i la FIC organitzen un sorteig de 3 xecs de compra de 100 euros. Es tracta de trobar el logo de la FEP dins les exposicions que trobareu als diferents comerços associats. El 30 d'agost sabreu si us ha tocat un d'aquests 3 premis. Busquem més activitats ara al municipi de Malgrat de Mar, cap de setmana gran de festa major amb diferents propostes. Aquest vespre, per exemple, hi ha cançó d'amor i de guerra als jardins de la Torre de la Vídua de Can Sala des de 8:45 del vespre. Un espectacle de sarsuela amb donatiu de 18 euros organitzat per l'associació Amics de la Sarsuela. A les 9 començarà el correfoc infantil amb una tabalada des de la plaça de Vicenç Ferrer que arribarà fins al carrer de Montserrat Roig, on aproximadament cap a 9:45 del vespre començarà el correfoc.
0: No t'ho perdis.
1: Avui, primera nit de barraques a la plaça de Xesco Boix, cobren a les 9 del vespre i a 10:45 de la nit hi haurà concerts amb Mictifier, Romàntic Dimoni, Valcar Bomba i també DJ Trapella. Del cap de setmana, doncs, diferents propostes, com per exemple demà dissabte a les 8 del matí, la 6a Paddle Surf fins a la Pilona. Les inscripcions a aquesta hora i a les 9 la sortida davant el Club de Vela Vendrat. A part, també, hi haurà torneig d'escacs actius Memorial Manolo Martín Muñoz a partir de les 9 del matí a la sala Joaquim Garriga de l'Arxiu Municipal, o també la 61a edició del Gran Premi de Festa Major de la Cursa Ciclista, que començarà a les 9 del matí. Una miqueta més tard, a les 10, hi haurà tirada de xíndries a la platja de Malgrat Centre, davant de la plaça Xesco Boix, o també la sortida a vela fins a la Pilona, a la 1 del migdia. De cara a la tarda, reservarem la 15a edició de la Cursa del Miner de Ferro, que començarà a les 6 de la tarda, amb sortida des de Can Feliciano, o el concert de la Coral Atzavara, que es farà a les Peixateries Velles a les 8 del vespre. A la nit, nova edició de les Barraques a la plaça de Xesco Boix. A partir de 9:45 de la nit hi haurà concerts amb Triquell, Functori i La Tropical.
0: No t'ho perdis.
1: I el diumenge tenim concurs de dibuix a partir de les 9 del matí, l'ofici de Sant Roc, a les 11 del matí, i al vespre el concert de Festa Major. A 8:45 del vespre, al Parc de Francesc Macià, a càrrec de l'orquestra Mungrins. Per cert, la mateixa orquestra que a les 11 al Parc de Francesc Macià farà el ball de Festa Major. Abans, però, a 10:45 hi haurà castell de focs artificials. Seguim parlant de propostes culturals. En aquest cas ens hem de moure, hem d'anar fins al municipi de Pineda per seguir les propostes dins l'Estiueja't. Aquest vespre, a partir de les 10 a plaça Espanya, hi actua El Último Tributo. O també destacarem per demà dissabte 7 de rumba, espectacle de rumba i d'altres versions a partir de les 8 del vespre a la plaça Nova.
0: No t'ho perdis.
1: De Pineda fem un salt i anem ara fins al municipi de Calella per destacar que aquest vespre al Pati de l'Os, al Parc del Mau, a partir de 7:45 del vespre hi ha Revella de la Mare de Déu d'agost amb la banda del Cotxe Rojo i sessió de DJs amb Juan Esteban. I del cap de setmana un parell de propostes, en concret per demà, que durant tot el dia a la plaça de l'Església hi trobarem Fira Marinera, o també la proposta del NEC per aquest dissabte a les 10 del vespre al Far de Calella, i actuarà l'espectacle Llac Gener 76 en concert. Seguim, parlem ara de les activitats al municipi de Tordera. En motiu dels actes de Festa Major, avui divendres hi ha correfoc infantil, que començarà a les 10 del vespre a la plaça de l'Església, i després a la plaça de l'Ajuntament cap a 11:45, actuació amb la Caset DJs amb la disco dels 80 fins als 2000. De cara a aquest cap de setmana, destacarem demà dissabte taller gratuït de fotografia, que es farà a l'antic Hospital de Pobres a partir de les 10 del matí, o també a partir de 6:45 de la tarda a la Pista de l'Amistat, la proposta de Tordera Balla Salsa i Batxata a càrrec d'Units per la Dansa.
0: No t'ho perdis.
1: El diumenge a les 6 de la tarda al Camí Ral hi haurà cursa popular de bicicletes a càrrec del Club Ciclista Tordera, i a les 10 a la plaça de l'Ajuntament, projecció dels curtmetratges guanyadors del segon concurs de Festa Major. Després, recordar-vos que hi haurà la tercera nit de terror a la fresca amb la pel·lícula Rec 3 a càrrec de la Peixera. I acabarem parlant de les activitats al municipi de Blanes. Aquests dies, divendres, dissabte i diumenge, celebra les festes del barri de Mascremat amb diferents activitats, sense sense oblidar que també demà es celebra una nova edició de la caminada popular de la nit de Sant Bonós. Serà a partir de 11:15 de la nit, amb sortida i arribada des del Passeig de Mar. El diumenge hi haurà audició de sardanes al Passeig de Mar, al Banc dels Músics, a partir de 8:15 del vespre, aquesta setmana amb la principal de Banyoles.
0: No t'ho perdis a Ràdio Palafolls.
2: Més informació, més música, més entreteniment. Ràdio Palafolls,

0: la guerra express.
1: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
2: Última tarda del Dagorra Express d'aquesta setmana. No patiu, que encara queda Dagorra per estona. I això, abans sí, el que hem de fer és solucionar el repte Dagorra d'ahir a la tarda, quan hi havia el premi especial per anar a veure la Júlia i el Tauró aquest pròxim mes de setembre dins el Festival Micròmetre de Santa Susana. El que us demanàvem era una pregunta ben senzilla, jugant amb la cultura popular palafollenca, el nom dels gegants de Palafolls. Doncs eren, i de fet són, en Guillem i la Guiomar, i una guanyadora, la Montse Ferrer, que s'emporta el premi d'ahir a la tarda. I atenció, perquè avui juguem per al conegut pack d'esmorzars a Ràdio Palafolls i en aquest Dagorra. Això què significa? Doncs que et convidem tres vegades a esmorzar. Un esmorzar per dues persones a Can Mateu, un altre esmorzar per dues persones al bar cafeteria Dàlia, i en aquest cas un esmorzar per emportar de la pastisseria Sant Jordi de Palafolls. Com tots sabeu, demà és festiu. Això sí, és 15 d'agost. Però sabríeu dir-nos per què és festiu, de fet, a tot Espanya? De fet, té molt a veure amb el nom d'un barri de Palafolls. Sabries dir-nos per què és festiu el 15 d'agost? Aquesta és la pregunta que et formulem avui per poder guanyar el conegudíssim pack d'esmorzars.
3: Ja pots participar al Dagorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. Assessorament jurídic.
1: L'àrea de serveis socials ofereix a qui ho necessiti de forma gratuïta assessorament i informació jurídica sobre qualsevol aspecte o situació. A aquest servei s'hi pot dirigir qualsevol persona empadronada a Palafolls. Cal demanar, però, cita prèvia a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis, de Palafolls.
0: Més informació al 93 762 0043 o a palafolls.cat. L'Ajuntament al teu servei.
2: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
3: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
2: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
3: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
2: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.
4: Ja has mirat avui el nostre web? Ja ets amic del Facebook? Ets un dels nostres seguidors de Twitter? Vols tenir els titulars informatius al teu web?
5: Visita el portal
4: radiopalafolls.cat i sigues un més a Ràdio Palafolls.
6: Ràdio Palafolls.
7: Ràdio Palafolls.
8: Cada dia més a prop. Més a prop. Més a prop.

0: La protectora de Palafolls denuncia l'augment d'abandonaments i la falta de responsabilitat aquest estiu. La protectora d'animals de Palafolls torna a viure una situació crítica a l'estiu a causa d'un increment notable dels abandonaments i de la manca de conscienciació ciutadana. Segons explicant, l'arribada de les vacances és el detonant perquè molts propietaris irresponsables decideixin desfer-se de les seves mascotes, a la qual cosa s'ha de sumar també l'arribada constant de gossos de cacera en pèssimes condicions de salut i sense xip. La situació és especialment preocupat per l'elevat volum de trucades que rep l'entitat amb una mitjana d'entre 5 i 7 avisos diaris de persones que ja no volen fer-se càrrec dels seus animals. Aquesta pressió es tradueix en una saturació de les instal·lacions que actualment acullen diverses ventades també. Esther López, membre de la protectora, ha explicat la realitat que es troben cada any per aquestes dates. També destaca el problema de les famílies que arriben en un estat de gestació tan avançat que el centre s'ha de fer càrrec dels parts i del cos dels cadells. No podem escoltar ara mateix Esther López, però la recuperarem de cara a l'informatiu d'avui. Pel que fa a la gestió dels gats, la protectora continua aplicant el mètode CES, captura, esterilització i solta, realitzant prop d'una centena d'intervencions a l'any per controlar les colònies, especialment en zones d'urbanitzacions i cases amb jardí. Tot i que es fan campanyes de sensibilització a les escoles, els responsables del centre consideren que el canvi de mentalitat és massa lent i que calen mesures més contundents. En aquest sentit, reclamen un esforç més gran en el compliment de la normativa. Davant de la saturació, la protectora fa una crida a la col·laboració ciutadana per recollir material bàsic pel dia a dia. Actualment necessiten urgentment menjar humit i pinso especial per cadells, que suposa una despesa econòmica molt elevada. També requereixen productes de neteja, com sabó pels plats i per la roba, bosses d'escombraries i rasclets per mantenir el recinte net i lliure de paràsits. Les persones que vulguin ajudar poden fer arribar aquests materials directament a la protectora o fer donacions per cobrir les despeses veterinàries i alimentàries.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: Última tarda del Degorra Express d'aquesta setmana. No patiu, que encara queda Degorra per estona. I això, abans sí, el que hem de fer és solucionar el repte Degorra d'ahir a la tarda, quan hi havia el premi especial per anar a veure la Júlia i el Tauró aquest pròxim mes de setembre dins el Festival Micròmetre de Santa Susana. El que us demanàvem era una pregunta ben senzilla, jugant amb la cultura popular palafollenca, el nom dels gegants de Palafolls. Doncs eren, i de fet són, en Guillem i la Guiomar, i una guanyadora, la Montse Ferrer, que s'emporta el premi d'ahir a la tarda. I atenció, perquè avui juguem per al conegut pack d'esmorzars a Ràdio Palafolls i en aquest Degorra. Això què significa? Doncs que et convidem tres vegades a esmorzar. Un esmorzar per dues persones a Can Mateu, un altre esmorzar per dues persones al bar cafeteria Dàlia, i en aquest cas un esmorzar per emportar de la pastisseria Sant Jordi de Palafolls. Com tots sabeu, demà és festiu. Això sí, és 15 d'agost. Però sabríeu dir-nos per què és festiu, de fet, a tot Espanya? De fet, té molt a veure amb el nom d'un barri de Palafolls. Sabries dir-nos per què és festiu el 15 d'agost? Aquesta és la pregunta que et formulem avui per poder guanyar el conegudíssim pack d'esmorzars.
0: Ja pots participar al Degorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon que heu de marcar per qualsevol emergència és el 112.
1: 112.
0: Tinga sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
2: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls.

0: Busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

0: La Guerra Express.
1: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
2: Última tarda del Dagorra Express d'aquesta setmana. No patiu, que encara queda Dagorra per estona. I això, abans sí, el que hem de fer és solucionar el repte Dagorra d'ahir a la tarda, quan hi havia el premi especial per anar a veure la Júlia i el Tauró aquest pròxim mes de setembre dins el Festival Micròmetre de Santa Susana. El que us demanàvem era una pregunta ben senzilla, jugant amb la cultura popular palafollenca, el nom dels gegants de Palafolls. Doncs eren, i de fet són, en Guillem i la Guiomar i una guanyadora, la Montse Ferrer, que s'emporta el premi d'ahir a la tarda. I atenció, perquè avui juguem per al conegut pack d'esmorzars a Ràdio Palafolls i en aquest Dagorra. Això què significa? Doncs que et convidem tres vegades a esmorzar. Un esmorzar per dues persones a Can Mateu, un altre esmorzar per dues persones al bar cafeteria Dàlia i en aquest cas un esmorzar per emportar de la pastisseria Sant Jordi de Palafolls. Com tots sabeu, demà és festiu. Això sí, és 15 d'agost. Però sabríeu dir-nos per què és festiu, de fet, a tot Espanya? De fet, té molt a veure amb el nom d'un barri de Palafolls. Sabries dir-nos per què és festiu el 15 d'agost? Aquesta és la pregunta que et formulem avui per poder guanyar el conegudíssim pack d'esmorzars.
3: Ja pots participar al Dagorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. Sala d'exposicions del Música i Dansa.
1: El MIT no és només la nostra escola municipal de música i dansa. També és la sala d'exposicions més dinàmica del nostre municipi. Cada mes, les parets de la nau central acullen exposicions de fotografies, pintures i escultures obertes a tothom i gratuïtes. Totes les exposicions es poden visitar de 5 de la tarda fins a les 10 del vespre. El MIT és també el Centre Cultural de Palafolls. Ens trobaràs a la plaça del Fòrum Palatiolo. Més informació al 93-762-0043
0: o a palafolls.cat.
1: L'Ajuntament al teu servei.
2: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
5: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Èxits un rere l'altre.
1: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls. You can't take my youth away. Soul and mind
0: will never pay. As long as I wake up today. Senzillament som així i ens agrada. I love it! Busquem i triem els èxits de sempre i la qualitat musical per a tu.
1: 107.7 FM.

0: Els empresaris de Palafolls ja poden inscriure's al programa Fast Growth per créixer i consolidar el seu negoci. El teixit empresarial del nostre municipi té una nova oportunitat per enfortir-se amb la reedició del programa Fast Growth, una iniciativa del Consell Comarcal del Maresme i de la Diputació de Barcelona. El projecte ha estat dissenyat específicament per persones autònomes i empreses que portin més d'un any en actiu i que busquin eines pràctiques per fer un salt endavant en la seva gestió. El programa començarà el pròxim 2 d'octubre i ofereix un itinerari complet de 32 hores de formació en grup i 4 hores de mentoratge individual per cada participant. Aquest acompanyament personalitzat permetrà als empresaris treballar àrees estratègiques com la direcció, les finances, les vendes o els recursos humans de manera totalment adaptada a la seva realitat. Les sessions grupals tindran lloc els matins de 9:45 fins a 2:45 del migdia dels dies 2, 9, 16 i 30 d'octubre. També el 13, el 20 i el 27 de novembre i el 3 de desembre. Al llarg d'aquestes 8 jornades, els assistents treballaran diversos mòduls formatius. Entre aquests s'inclouen la mentalitat i confiança per afrontar pors comunes i la síndrome de l'impostor, les habilitats comunicatives, la gestió de conflictes, la seguretat jurídica i el pla d'acció, on es farà una revisió del model de negoci i definició d'un pla pràctic de futur. Amb l'objectiu de garantir un aprofitament màxim i fomentar l'intercanvi d'experiències entre els empresaris de la comarca, el programa ha limitat l'assistència a només 15 persones. Les inscripcions estan ja disponibles a través del formulari online que ha habilitat el Consell Comarcal del Maresme. I marxem cap a Tordera, que comptarà amb 12 dies de festa major per Sant Bartomeu. Tordera es prepara per viure un dels moments més esperats de l'any amb la festa major de Sant Bartomeu, que enguany oferirà 12 dies de celebració des d'avui i fins al dia 26 d'agost. El programa, elaborat conjuntament amb les entitats locals, inclou més d'una cinquantena d'activitats pensades per tots els gustos i edats. La festa arrenca amb la revetlla de Santa Maria i el popular sopar de colles a la plaça de l'Església. Altres actes tradicionals que no faltaran són la baixada de carretons pel camí ral, la cursa del cos i la pujada al campanar. Entre altres, els més petits podran gaudir del tobogan aquàtic al camí ral i també de propostes participatives com la gimcana Novadís o el joc de recerca Troba el Tort. Pel que fa a la música, el Parc Prudenci Bertrana tornarà a ser l'epicentre de les barraques del 21 al 23 d'agost amb un cartell que inclou The Tallets, Banda Neon, Ana Gisbert DJ i Miquel del Roig. La celebració finalitzarà el 26 d'agost amb un sopar popular i el ball de final de festa amb Xavier Músic. Enguany el cartell de festa major s'integra dins la programació del Tordera Festiu, que recull prop de 100 activitats durant tot l'estiu al municipi.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: Última tarda del De Gorra Express d'aquesta setmana. No patiu, que encara queda De Gorra per estona. I això, abans sí, el que hem de fer és solucionar el repte de gorra d'ahir a la tarda, quan hi havia el premi especial per anar a veure la Júlia i el Tauró aquest pròxim mes de setembre dins el Festival Micròmetre de Santa Susana. El que us demanàvem era una pregunta ben senzilla, jugant amb la cultura popular palafollenca, el nom dels gegants de Palafolls. Doncs eren, i de fet són, en Guillem i la Guiomar, i una guanyadora, la Montse Ferrer, que s'emporta el premi d'ahir a la tarda. I atenció, perquè avui juguem per al conegut pack d'esmorzars a Ràdio Palafolls i en aquest De Gorra. Això què significa? Doncs que et convidem tres vegades a esmorzar. Un esmorzar per dues persones a Can Mateu, un altre esmorzar per dues persones al bar cafeteria Dàlia, i en aquest cas un esmorzar per emportar de la pastisseria Sant Jordi de Palafolls. Com tots sabeu, demà és festiu. Això sí, és 15 d'agost. Però sabríeu dir-nos per què és festiu, de fet, a tot Espanya? De fet, té molt a veure amb el nom d'un barri de Palafolls. Sabries dir-nos per què és festiu el 15 d'agost? Aquesta és la pregunta que et formulem avui per poder guanyar el conegudíssim pack d'esmorzars.
0: Ja pots participar al De Gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.
2: De Gorra Express.
3: El De Gorra és el concurs que et convida a passar un estiu totalment de franc.

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon del cap de salut de Palafolls és el 93 762 0453. 93 762 0453. Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
1: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
2: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: Última tarda del Degorra Express d'aquesta setmana. No patiu, que encara queda Degorra per estona. I això, abans sí, el que hem de fer és solucionar el repte Degorra d'ahir a la tarda, quan hi havia el premi especial per anar a veure la Júlia i el Tauró aquest pròxim mes de setembre dins el Festival Micròmetre de Santa Susana. El que us demanàvem era una pregunta ben senzilla, jugant amb la cultura popular palafollenca, el nom dels gegants de Palafolls. Doncs eren, i de fet són, en Guillem i la Guiomar, i una guanyadora, la Montse Ferrer, que s'emporta el premi d'ahir a la tarda. I atenció, perquè avui juguem per al conegut pack d'esmorzars a Ràdio Palafolls i en aquest Degorra. Això què significa? Doncs que et convidem tres vegades a esmorzar. Un esmorzar per dues persones a Can Mateu, un altre esmorzar per dues persones al bar cafeteria Dàlia, i en aquest cas un esmorzar per emportar de la pastisseria Sant Jordi de Palafolls. Com tots sabeu, demà és festiu, això sí, és 15 d'agost. Però sabríeu dir-nos per què és festiu, de fet, a tot Espanya? De fet, té molt a veure amb el nom d'un barri de Palafolls. Sabries dir-nos per què és festiu el 15 d'agost? Aquesta és la pregunta que et formulem avui per poder guanyar el conegudíssim pack d'esmorzars.
2: Ja pots participar al Degorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.

0: 608-74-0404. Anota el telèfon de la policia local de Palafolls. 24 hores del dia, 7 dies a la setmana. Per a qualsevol incidència o emergència, 608-74-0404. Per notificar moviments sospitosos, per fer denúncies o per sol·licitar la presència policial, 608-74-0404 o el 112.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
4: Ja has mirat avui el nostre web? Ja ets amic del Facebook? Ets un dels nostres seguidors de Twitter? Vols tenir els titulars informatius al teu web? Visita el portal radiopalafolls.cat i sigues un més a Ràdio Palafolls. Saps el que vols escoltar? Només èxits musicals. Saps el que t'interessa?

0: Diverteatre presenta els músics de Bremen el pròxim 29 d'agost a Palafolls. El Teatre Municipal de Palafolls acollirà el pròxim dissabte 29 d'agost a 8:15 del vespre la representació de l'obra Els músics de Bremen a càrrec del grup local Diverteatre. La funció s'inclou dins del calendari d'actes de la Festa Major i es presenta com una cita ideal per gaudir amb tota la família. L'espectacle és una adaptació d'aquesta història clàssica on la música, els balls, les rialles i les sorpreses seran els protagonistes sobre l'escenari. Segons expliquen des de la companyia, l'obra posa l'accent en valors com l'amistat, la unió i el treball en equip com eines perquè els personatges puguin superar qualsevol repte. Ángela Martínez, membre de Diverteatre, anima tothom a no perdre's aquesta cita.
1: Es una función para todos los públicos, bueno, especialmente para los más pequeños, porque se lo van a pasar pipa. Es que es una historia muy divertida, es muy bonita. Y animamos al público a que venga a verla porque es que se va a encontrar con una historia para disfrutar en familia, donde juega un papel muy importante la amistad, la unión y sobre todo el trabajo en equipo, que demuestra cómo sus personajes pues, se pueden enfrentar a cualquier desafío.
0: Les entrades per la funció ja es poden comprar de forma anticipada a un preu de 5 euros al Cafè de Palafolls i també a la botiga del sindicat. L'organització recomana adquirir-les amb antelació per assegurar-se la localitat, ja que l'aforament del teatre és limitat.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: Última tarda del Degorra Express d'aquesta setmana. No patiu, que encara queda Degorra per estona. I això, abans sí, el que hem de fer és solucionar el repte Degorra d'ahir a la tarda, quan hi havia el premi especial per anar a veure la Júlia i el Tauró aquest pròxim mes de setembre dins el Festival Micròmetre de Santa Susana. El que us demanàvem era una pregunta ben senzilla, jugant amb la cultura popular palafollenca, el nom dels gegants de Palafolls. Doncs eren, i de fet són, en Guillem i la Guiomar i una guanyadora, la Montse Ferrer, que s'emporta el premi d'ahir a la tarda. I atenció, perquè avui juguem per al conegut pack d'esmorzars a Ràdio Palafolls i en aquest Degorra. Això què significa? Doncs que et convidem tres vegades a esmorzar. Un esmorzar per dues persones a Can Mateu, un altre esmorzar per dues persones al bar cafeteria Dàlia i en aquest cas un esmorzar per emportar de la pastisseria Sant Jordi de Palafolls. Com tots sabeu, demà és festiu. Això sí, és 15 d'agost. Però sabríeu dir-nos per què és festiu, de fet, a tot Espanya? De fet, té molt a veure amb el nom d'un barri de Palafolls. Sabries dir-nos per què és festiu el 15 d'agost? Aquesta és la pregunta que et formulem avui per poder guanyar el conegudíssim pack d'esmorzars.
0: Ja pots participar al Degorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon. Enamorar.

0: Roma, Roma, ma gaga, ulala, what you been romance?
1: Bars, ferreteries, lampisteries...
2: A Palafolls hi tenim de tot.
1: Objectes de regal, roba íntima...
2: Per què marxar a fora?
1: Carnisseries, forns de pa...
2: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
1: Dolços, restaurants...
2: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
1: Fusteries...
2: I de Ràdio Palafolls.
1: Perruqueries,

0: projecte i durant aquest mes d'agost també hem incorporat dos agents.
1: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
2: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
3: El xef palafollenc Raül Opera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
1: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
3: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
4: Avançar les eleccions no són bones notícies.
5: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
6: Aquesta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle...
7: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat. www.radiopalafolls.cat

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: Última tarda del De Gorra Express d'aquesta setmana. No patiu, que encara queda De Gorra per estona. I això, abans sí, el que hem de fer és solucionar el repte De Gorra d'ahir a la tarda, quan hi havia el premi especial per anar a veure la Júlia i el Tauró aquest pròxim mes de setembre dins el Festival Micròmetre de Santa Susana. El que us demanàvem era una pregunta ben senzilla, jugant amb la cultura popular palafollenca, el nom dels gegants de Palafolls. Doncs eren, i de fet són, en Guillem i la Guiomar, i una guanyadora, la Montse Ferrer, que s'emporta el premi d'ahir a la tarda. I atenció, perquè avui juguem per al conegut pack d'esmorzars a Ràdio Palafolls i en aquest De Gorra. Això què significa? Doncs que et convidem tres vegades a esmorzar. Un esmorzar per dues persones a Can Mateu, un altre esmorzar per dues persones al bar cafeteria Dàlia, i en aquest cas un esmorzar per emportar de la pastisseria Sant Jordi de Palafolls. Com tots sabeu, demà és festiu. Això sí, és 15 d'agost. Però sabríeu dir-nos per què és festiu, de fet, a tot Espanya? De fet, té molt a veure amb el nom d'un barri de Palafolls. Sabries dir-nos per què és festiu el 15 d'agost? Aquesta és la pregunta que et formulem avui per poder guanyar el conegudíssim pack d'esmorzars.
0: Ja pots participar al De Gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon. De Gorra.

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. Gimnàs per la gent gran. Aprofita i mou-te. Apunta't a les classes de gimnàs per la gent gran. Són gratuïtes i es fan al centre de Palafolls i al barri de Sant Lluís. Dues sessions per setmana. L'esport és sinònim de qualitat de vida, també per la gent gran. Per a inscripcions cal dirigir-se a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93 762 0043 o a palafolls.cat. L'Ajuntament al teu servei.
1: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
2: Ja has mirat avui el nostre web? Ja ets amic del Facebook? Ets un dels nostres seguidors de Twitter? Vols tenir els titulars informatius al teu web?
3: Visita el portal radiopalafolls.cat
2: i sigues un més a Ràdio Palafolls.

0: tanquem la parada del Degorra Express d'avui. Ens hi tornem a posar dilluns. Que vagi bé, bon cap de setmana.
1: Adéu-siau.
0: Degorra Express. Música sense interrupcions.
2: Ràdio Palafolls, informatiu vespre. Edita i presenta Melina Morilla.
3: La protectora d'animals de Palafolls denuncia una situació crítica aquest estiu a causa de l'increment notable d'abandonaments i la manca de responsabilitat ciutadana. Segons el centre, reben entre 5 i 7 avisos diaris de persones que ja no volen fer-se càrrec de les seves mascotes, a més de l'arribada constant de gossos de cacera en pèssimes condicions. Aquesta pressió ha saturat les instal·lacions que actualment acullen diverses entrades i també femelles que estan en estat de gestació avançada. Per tot plegat, l'entitat ha fet una crida per recollir material bàsic de neteja i menjar específic per cadells per poder mantenir el recinte en condicions.

Com sempre, abans de titulars d'altres notícies de la jornada d'avui, d'aquest divendres. Ho fem parlant ara mateix d'economia, perquè empresaris i autònoms del nostre municipi ja es poden inscriure al programa Fast Growth, una iniciativa per enfortir i consolidar el teixit empresarial local mitjançant eines pràctiques de gestió. El projecte impulsat pel Consell Comarcal del Maresme i la Diputació ofereix 32 hores de formació i mentoratge individual per treballar àrees estratègiques com les finances, les vendes o la gestió de recursos humans. Les sessions començaran el 2 d'octubre i estan limitades a només 15 participants per garantir un aprofitament màxim i un acompanyament totalment adaptat a la realitat de cada negoci. Es tracta d'una oportunitat clau per a aquells emprenedors que portin més d'un any en actiu i vulguin definir un pla d'acció pràctic futur.

I el grup local Diverteatre presentarà l'adaptació de l'obra Músics de Bremen el pròxim 29 d'agost al teatre. L'espectacle posa l'accent en valors com l'amistat i el treball en equip per superar els reptes mitjançant la música, els balls i les rialles sobre l'escenari. Les entrades es poden adquirir de forma anticipada a un preu de 5 euros a diversos punts del nostre municipi. Des de la companyia han animat a totes les famílies a no perdre's aquesta cita ideal per gaudir de la cultura local.

I Tordera enceta avui 12 dies de festa major per Sant Bartomeu amb un programa que inclou més d'una cinquantena d'activitats per tots els públics fins al 26 d'agost. La celebració arrenca amb la revetlla de Santa Maria i el popular sopar de colles donant pas a actes tradicionals com la baixada de carretons o també la pujada al campanar. Pel que fa a l'oferta musical, el Parc Prudenci Bertrana serà l'epicentre de les barraques amb les actuacions de grups destacats com Detallets, Banda Neon i Miquel del Roig.

I en esports, el CD Palafolls ofereix l'escoleta de futbol de forma gratuïta per tots els infants amb l'objectiu de frequeix la base i recuperar membres per la nova temporada. L'entitat començarà les jornades de portes obertes aquest pròxim dilluns per l'equip cadet i a partir del dia 24 per la resta de categories. Aquesta mesura busca deixar enrere una campanya anterior complicada per les obres del canvi de la gespa del camp de futbol que van provocar la pèrdua de diversos jugadors i jugadores.

0: Pel que fa al temps, aquest divendres tindrem un nou pic de calor en una jornada que tornarà a estar dominada pel sol. Des de primeres hores del matí, l'ambient ha sigut assolellat a tota la comarca, tot i que el sol s'ha mantingut també i es mantindrà durant la tarda, però acompanyat de núvols alts i mitjans. No s'esperen precipitacions. El vent serà de component sud-oest, fluix, força 0 a 1 i girarà cap a moderat, força 2 a 4 de cara a la tarda. El mar estarà en estat de marejol. Les temperatures pujaran amb mínimes que aniran dels 21 als 26 graus i màximes que oscil·laran entre els 33 i els 37. A Palafolls el dia estarà assolellat amb temperatures màximes que pugen fins als 37 graus i mínimes que també pugen, en aquest cas, fins als 21. Bona tarda, comencem l'informatiu d'aquest divendres i ho fem parlant de la protectora que denuncia l'augment d'abandonaments i la falta de responsabilitat aquest estiu. La protectora d'animals de Palafolls torna a viure una situació crítica a l'estiu a causa d'un increment notable dels abandonaments i de la manca de conscienciació ciutadana. Segons expliquen des del centre, l'arribada de les vacances és el detonant perquè molts propietaris irresponsables decideixin desfer-se de les seves mascotes, a la qual cosa s'ha de sumar l'arribada constant de gossos de cacera amb pèssimes condicions de salut i sense xip. La situació és especialment preocupant per l'elevat volum de trucades que rep l'entitat, amb una mitjana d'entre 5 i 7 avisos diaris de persones que ja no volen fer-se càrrec dels seus animals. Aquesta pressió es tradueix en una saturació de les instal·lacions. Esther López, membre de la protectora, ha explicat la realitat que es troben cada any per aquestes dates. També destaca el problema de les femelles que arriben en un estat de gestació tan avançat que el centre s'ha de fer càrrec dels parts i del cos dels cadells.
1: Arriba l'estiu, els abandonaments augmenten, ja sigui de gossos de tutors irresponsables, doncs que no assumeixen la seva responsabilitat a l'hora de les vacances i els hi molesta la mascota i no volen assumir doncs, el que comporta endur-se-la. Més fàcil per a aquest tipus de gent doncs, és abandonar el seu gos i marxar de vacances. Com també doncs, èpoques de cacera que van i venen i els gossos de cacera arriben en molt males condicions. Tots aquests cal destacar que no disposen de xip ni d'higiene, arriben en molt males condicions.
0: Pel que fa a la gestió dels gats, la protectora continua aplicant el mètode de CES, captura, esterilització i solta, realitzant prop d'una centena d'intervencions a l'any per controlar les colònies, especialment en zones d'urbanitzacions i cases amb jardí. Tot i que es fan campanyes de sensibilització a les escoles, els responsables del centre consideren que el canvi de mentalitat és massa lent i que calen mesures més contundents. En aquest sentit, López reclama un esforç més gran en el compliment de la normativa.
1: Llavors, què falta? Doncs falta més control respecte a les lleis, de fer complir les lleis, sobretot amb el tema xips, sobretot amb el tema cria, és molt important, i ja que és que va molt a poc, anem molt a poc encara, falta conscienciar molt a la gent, encara ens trobem amb moltíssima gent. La protectora durant tot l'any rep aproximadament, hi ha dies més, hi ha dies menys, unes 5-7 trucades al dia aproximadament de gent que no paratxo per bé, no vol la seva mascota, no la pot tenir, no la vol tenir, és igual el per què. Sí que hi ha casos específics, escoltem tots els casos i valorem i determinem quins són més urgents, importants, però encara a dia d'avui es reben moltíssimes trucades de gent que no vol la seva mascota.
0: Davant d'aquesta saturació, la protectora ha fet una crida a la col·laboració ciutadana per recollir material bàsic pel dia a dia. Actualment necessiten menjar humit i pinso especial per cadells, que suposa una despesa econòmica molt elevada. També productes de neteja, com sabó pels plats i per la roba, bosses d'escombraries i rasclets per mantenir el recinte net i lliure de paràsits. Les persones que vulguin ajudar poden fer arribar aquests materials directament a la protectora o fer donacions per cobrir les despeses veterinàries i alimentàries. I I parlem ara d'altres qüestions. Els empresaris de Palafolls ja poden inscriure's al programa Fast Growth per créixer i consolidar el seu negoci. El teixit empresarial de Palafolls té una nova oportunitat per enfortir-se amb la reedició del programa Fast Growth, una iniciativa del Consell Comarcal i de la Diputació de Barcelona. El projecte ha estat dissenyat específicament per persones autònomes i empreses que portin més d'un any en actiu i que busquin eines pràctiques per fer un salt endavant en la seva gestió. El programa comença el pròxim 2 d'octubre i ofereix un itinerari complet de 32 hores de formació en grup i 4 hores de mentoratge individual per cada participant. Aquest acompanyament personalitzat permetrà a l'empresariat de Palafolls treballar àrees estratègiques com la direcció, les finances, les vendes o els recursos humans de manera totalment adaptada a la realitat. Les sessions grupals tindran lloc als matins de 9:45 fins a 2:45 del migdia dels dies 2, 9, 16 i 30 d'octubre, també del 13, 20 i 27 de novembre i el 3 de desembre. Al llarg d'aquestes 8 jornades, els assistents treballaran diversos mòduls formatius. Entre aquests s'inclouen la mentalitat i confiança per afrontar pors comunes i la síndrome de l'impostor, les habilitats comunicatives, la gestió de conflictes, la seguretat jurídica i el pla d'acció, on es farà una revisió del model de negoci i definició d'un pla pràctic de futur. Amb l'objectiu de garantir un aprofitament màxim i fomentar l'intercanvi d'experiències entre els empresaris de la comarca, el programa ha limitat l'assistència a només 15 persones. Les inscripcions estan ja disponibles a través d'un formulari online habilitat pel Consell Comarcal. I parlem ara de cultura perquè Diverteatre presenta els músics de Bremen el pròxim 29 d'agost a Palafolls. El teatre acollirà el pròxim dissabte 29 d'agost a 7:45 de la tarda la representació de l'obra Els músics de Bremen, a càrrec del grup local Diverteatre. La funció s'inclou dins del calendari d'actes de la Festa Major i es presenta com una cita ideal per gaudir amb tota la família. L'espectacle és una adaptació d'aquesta història clàssica on la música, els balls, les rialles i les sorpreses seran els protagonistes sobre l'escenari. Segons explicant des de la companyia, l'obra posa l'accent en valors com l'amistat, la unió i el treball en equip, com eines perquè els personatges puguin superar qualsevol repte. Àngela Martínez, membre de Diverteatre, anima a tothom a no perdre's aquesta cita.
2: És una funció per a tots els públics, bueno, especialment per als més petits, perquè se lo van a passar pipa. Es que es una historia muy divertida, es muy bonita. Y animamos al público a que venga a verla porque es que se va a encontrar con una historia para disfrutar en familia, donde juega un papel muy importante la amistad, la unión y sobre todo el trabajo en equipo, que demuestra cómo sus personajes pues se pueden enfrentar a cualquier desafío.
0: Les entrades per la funció es poden comprar ja de forma anticipada a un preu de 5 euros al Cafè de Palafolls i a la botiga del sindicat. L'organització recomana adquirir-les amb antelació per assegurar-se a la localitat perquè l'aforament al teatre és limitat. I abans de parlar d'esports, marxem cap a Tordera, que comptarà amb 12 dies de Festa Major per Sant Bartomeu. Tordera es prepara per viure el seu moment més esperat de l'any amb la Festa Major de Sant Bartomeu, que enguany oferirà 12 dies de celebració des d'avui fins dimecres 26 d'agost. El programa, elaborat conjuntament amb les entitats locals, inclou més d'una cinquantena d'activitats pensades per tots els gustos i edats. La festa arrenca amb la revetlla de Santa Maria i el popular sopar de colles a la plaça de l'Església. Altres actes tradicionals que no faltaran són la baixada de carretons pel camí ral, la cursa del cos i la pujada al campanar. Entre altres, els més petits podran gaudir del tobogan aquàtic al camí ral, també de propostes participatives com la gincana Novadis o el joc de recerca de trobar el tort. Pel que fa a la música, el Parc Prudenci Bertrana tornarà a ser l'epicentre de les barraques del 21 al 23 d'agost amb un cartell que inclou The Tallets, Banda de Neon, Ana Gisbert DJ i Miquel del Roig. La celebració finalitzarà el 26 d'agost amb un sopar popular i el ball final de festa amb Xavier Músic. Enguany el cartell de Festa Major s'integra dins la programació del Tordera Festiu, que recull prop de 100 activitats durant tot l'estiu al municipi. I ara sí, parlem d'esports, perquè el CD Palafolls ofereix l'escoleta gratuïta i inicia les jornades de portes obertes de cara a la nova temporada. El Club Deportiu de Palafolls ha posat ja en marxa tota la maquinària per la temporada 2026-2027, amb l'objectiu de créixer i enfortir el seu futbol base. Una de les grans novetats d'aquest curs és que l'escoleta del club serà gratuïta per tots els nens i nenes de Palafolls que es vulguin iniciar en el món del futbol. Des de l'entitat s'ha detallat que aquesta decisió de la Junta Directiva busca atraure els infants més petits al poble per poder créixer des de la base. Les activitats sobre la gespa començaran el pròxim 17 d'agost, el dilluns, a les 6, amb unes proves per l'equip cadet. Aquest conjunt inicia els entrenaments una setmana abans que la resta, perquè enguany competiran a primera divisió, una categoria superior que comporta un inici de lliga més d'hora. Per la resta d'equips de l'entitat, les jornades de portes obertes i els entrenaments començaran el dia 24 i s'allargaran durant unes 3 setmanes per qualsevol persona que vulgui anar a provar. Pel que fa a les inscripcions oficials, es podran formalitzar presencialment a les oficines del club a partir del dia 24, tot i que ja es poden fer consultes i tràmits previs per telèfon o correu electrònic. El club afronta aquest nou any amb la voluntat de deixar enrere una temporada anterior, que va ser complicada a causa de les obres del canvi de la gespa del camp de futbol. Segons l'entitat, aquesta transició va fer que el club perdés alguns integrants, però ara s'està treballant per recuperar aquests jugadors i jugadores i atreure gent nova.

És moment d'obrir la nostra hemeroteca per conèixer de què parlàvem anys enrere un dia com avui. El 2025, Ricard Vergés va recaptar prop de 300 euros per la protectora de Palafolls corrent des de Blanes fins a Portbou. La protectora de Palafolls va rebre aquells dies una donació del blanenc Ricard Vergés, qui va aconseguir els diners gràcies a la col·laboració dels que el van seguir durant 5 dies mentre ell recorria la Costa Brava corrent. El dia 30 de juliol, Vergés va sortir de Blanes corrent i en 5 dies va arribar fins a Portbou, resseguint la Costa Brava pel camí de Ronda. En total va dur a terme 5 etapes que pretenia fer en menys d'una setmana i va recórrer 198 quilòmetres. Pel que fa a la iniciativa, va indicar que feia temps que volia fer aquest recorregut, però que mai s'havia animat, fins que una amiga va proposar-li fer-ho. A la vegada va considerar que era una bona idea fer un seguiment per xarxes del repte i que els seus seguidors donessin diners per destinar a alguna entitat social. En aquest cas, va considerar que la protectora de Palafolls era una bona destinatària. El 2021 parlàvem de coronavirus perquè els contagis no baixaven en el nostre municipi. Aquella setmana es va tancar amb 29 nous casos positius de coronavirus. Era un petit repunt respecte a la setmana anterior quan s'havien comptabilitzat 26. No era un augment significatiu, però deixava la nostra vila com l'única del voltant on augmentaven els contagis. Per exemple, es van detectar més contagis a Palafolls que malgrat Guatordera, totes dues viles amb 23 positius confirmats per prova diagnòstica. A més, les dues localitats veïnes van reduir a menys de la meitat els seus contagis respecte a feia dues setmanes. I marxem ara cap al 2016, fa 10 anys, perquè el preu del lloguer es mantenia estable durant el primer semestre del 2016. A diferència d'altres pobles del Maresme, on els preus del lloguer havien pujat respecte a l'any anterior i la previsió és que ho continuessin fent, a Palafolls el pronòstic era que es mantingués estable. La causa d'aquesta diferència estava en el fet que el nostre poble, juntament amb altres, com Tordera, van tenir un alt percentatge de construcció en aquells últims anys. Això suposava que l'oferta fos superior a la demanda i que, per tant, els preus no poguessin pujar igual que en d'altres municipis de la nostra comarca. Ho va explicar un dels delegats de l'Associació Professional d'Experts Immobiliaris al Maresme. Va dir que la situació del preu del lloguer havia variat molt en els últims anys. Deia que quan pujava, anys enrere, ho feia tot en conjunt. En aquell moment, aquell 2016, tot variava en funció de la ubicació. Els preus més alts de tota Catalunya se situaven en la primera anella, era Barcelona i la zona metropolitana, on la mitjana aquell 2016, és a dir, fa 10 anys,

0: que ha estat molt alta, sobretot arran de mar. Durant el matí aniran creuant bandes de núvols alts de sud-oest a nord-est i encara hi podrà haver alguns estrats baixos o boires al nord de l'Alt Empordà i també a la costa sud de Tarragona i a les Terres de l'Ebre, que aniran dissipant-se amb el pas de les hores. A partir del migdia creixeran nuvolades al Pirineu, Prepirineu i també a punts del prelitoral i els ports, on durant la tarda podran deixar xàfecs i gotellades de feble a moderada intensitat que podran anar acompanyats de tempesta, algunes ratxes fortes de vent i localment de fang. Avui, novament, la temperatura tornarà a pujar de valent, amb màximes de 32 a 35 graus a la costa, amb una marcada sensació de xafogor, mentre que a l'interior sovintejaran els 36 a 39 graus, podent-se assolir un dia més els 40 o 41 graus a la depressió central interior de les Terres de l'Ebre. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Moltíssimes gràcies.

Abans de finalitzar l'informatiu d'avui, repassem en titulars quines han estat les notícies destacades de la jornada. Hem parlat de la protectora d'animals de Palafolls, que denuncia una situació crítica aquest estiu a causa de l'increment notable d'abandonaments i la manca de responsabilitat ciutadana. Segons ens han explicat, reben entre 5 i 7 avisos diaris de persones que ja no volen fer-se càrrec de les seves mascotes, a més també de l'arribada constant de gossos de cacera en pèssimes condicions. Aquesta pressió ha saturat les instal·lacions que actualment acullen diverses ventrades i famílies en estat de gestació avançada que requereixen cures veterinàries costoses. I els empresaris i autònoms de Palafolls es poden inscriure ja al programa Fast Growth, una iniciativa per enfortir i consolidar el teixit empresarial local mitjançant eines pràctiques de gestió. El projecte impulsat pel Consell Comarcal del Maresme ofereix 32 hores de formació i mentoratge individual per treballar àrees estratègiques com les finances, les vendes o la gestió de recursos humans. Les sessions començaran el 2 d'octubre i estan limitades a només 15 participants per garantir un aprofitament màxim i un acompanyament total adaptat a la realitat de cada negoci. I Diverteatre presentarà l'adaptació de l'obra Els músics de Bremen el pròxim 29 d'agost al teatre. L'espectacle posa l'accent en valors com l'amistat i el treball en equip per superar els reptes mitjançant la música, els balls i les rialles damunt l'escenari. Les entrades es poden ja adquirir de forma anticipada a un preu de 5 euros a diversos punts del nostre poble, com el Cafè de Palafolls o la botiga del Sindicat. Des de la companyia han animat a totes les famílies a no perdre's aquesta cita per gaudir de la cultura local. I Tordera avui comença 12 dies de festa major per Sant Bartomeu. La celebració arrenca amb la revetlla de Santa Maria i el popular sopar de colles, donant pas a actes tradicionals com la baixada de carretons, la cursa del cos o la pujada al campanar. Pel que fa a l'oferta musical, el Parc Prudenci Bertrana serà l'epicentre de les barraques amb actuacions de grups destacats com Detallets, Banda Neon i Miquel del Roig. El cartell d'enguany s'integra dins la proposta Tordera Festiu, que plega prop d'un centenar de propostes lúdiques per dinamitzar el municipi durant tota la temporada estiuenca. I finalment avui hem parlat d'esports perquè el CD Palafolls ofereix l'escoleta de futbol de forma gratuïta per tots els infants del poble amb l'objectiu de fer créixer la base i recuperar membres per la nova temporada. L'entitat començarà les jornades de portes obertes el pròxim 17 d'agost, és a dir, dilluns vinent, per l'equip cadet i a partir del dia 24 per la resta de categories, permetent que qualsevol interessat provi l'experiència. Aquesta mesura busca deixar enrere una campanya anterior complicada per les obres en el canvi de la gespa del camp de futbol que van provocar la pèrdua de diversos jugadors i jugadores.

Fins aquí l'informatiu d'aquest divendres 14 d'agost del 2026. Ha estat amb vosaltres Melina Morilla. Com sempre, gràcies per acompanyar-nos un dia més. Totes les notícies de la jornada d'avui, d'aquesta setmana i de sempre les teniu publicades ja a www.radiopalafolls.cat i també a les nostres xarxes socials. Estem a Instagram, a Facebook, a Telegram i al

0: canal de difusió de WhatsApp. Nosaltres, com és habitual, tornem dilluns a més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: La protectora de Palafolls denuncia l'augment d'abandonaments i la falta de responsabilitat aquest estiu. La protectora d'animals de Palafolls torna a viure una situació crítica a l'estiu a causa d'un increment notable dels abandonaments i de la manca de conscienciació ciutadana. Segons explicant, l'arribada de les vacances és el detonant perquè molts propietaris irresponsables decideixin desfer-se de les seves mascotes, a la qual cosa s'ha de sumar també l'arribada constant de gossos de cacera en pèssimes condicions de salut i sense xip. La situació és especialment preocupant per l'elevat volum de trucades que rep l'entitat amb una mitjana d'entre 5 i 7 avisos diaris de persones que ja no volen fer-se càrrec dels seus animals. Aquesta pressió es tradueix en una saturació de les instal·lacions que actualment acullen diverses ventades també. Esther López, membre de la protectora, ha explicat la realitat que es troben cada any per aquestes dates. També destaca el problema de les famílies que arriben en un estat de gestació tan avançat que el centre s'ha de fer càrrec dels parts i del cost dels cadells. No podem escoltar ara mateix Esther López, però la recuperarem de cara a l'informatiu d'avui. Pel que fa a la gestió dels gats, la protectora continua aplicant el mètode CES, captura, esterilització i solta, realitzant prop d'una centena d'intervencions a l'any per controlar les colònies, especialment en zones d'urbanitzacions i cases amb jardí. Tot i que es fan campanyes de sensibilització a les escoles, els responsables del centre consideren que el canvi de mentalitat és massa lent i que calen mesures més contundents. En aquest sentit, reclamen un esforç més gran en el compliment de la normativa. Davant de la saturació, la protectora fa una crida a la col·laboració ciutadana per recollir material bàsic pel dia a dia. Actualment necessiten urgentment menjar humit i pinso especial per cadells, que suposa una despesa econòmica molt elevada. També requereixen productes de neteja, com sabó pels plats i per la roba, bosses d'escombraries i rasclets per mantenir el recinte net i lliure de paràsits. Les persones que vulguin ajudar poden fer arribar aquests materials directament a la protectora o fer donacions per cobrir les despeses veterinàries i alimentàries.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Èxits un rere l'altre.
1: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls.
2: You can't take my guilt away. Soul of mine will never pay. As long as I wake up today.
0: Senzillament som així i ens agrada. Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: 107.7 FM.

0: Vagis on vagis, cada dia més a prop. 24 hores amb tu. Everything you need.
1: Hi, I'm Shakira.
2: They call me Burna Boy.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7 FM.

0: Els empresaris de Palafolls ja poden inscriure's al programa Fast Growth per créixer i consolidar el seu negoci. El teixit empresarial del nostre municipi té una nova oportunitat per enfortir-se amb la reedició del programa Fast Growth, una iniciativa del Consell Comarcal del Maresme i de la Diputació de Barcelona. El projecte ha estat dissenyat específicament per persones autònomes i empreses que portin més d'un any en actiu i que busquin eines pràctiques per fer un salt endavant en la seva gestió. El programa començarà el pròxim 2 d'octubre i ofereix un itinerari complet de 32 hores de formació en grup i 4 hores de mentoratge individual per cada participant. Aquest acompanyament personalitzat permetrà als empresaris treballar àrees estratègiques com la direcció, les finances, les vendes o els recursos humans de manera totalment adaptada a la seva realitat. Les sessions grupals tindran lloc als matins de 9:45 fins a 2:45 del migdia, dels dies 2, 9, 16 i 30 d'octubre. També el 13, el 20 i el 27 de novembre i el 3 de desembre. Al llarg d'aquestes 8 jornades, els assistents treballaran diversos mòduls formatius. Entre aquests s'inclouen la mentalitat i confiança per afrontar pors comunes i la síndrome de l'impostor, les habilitats comunicatives, la gestió de conflictes, la seguretat jurídica i el pla d'acció, on es farà una revisió del model de negoci i definició d'un pla pràctic de futur. Amb l'objectiu de garantir un aprofitament màxim i fomentar l'intercanvi d'experiències entre els empresaris de la comarca, el programa ha limitat l'assistència a només 15 persones. Les inscripcions estan ja disponibles a través del formulari online que ha habilitat el Consell Comarcal del Maresme. I marxem cap a Tordera, que comptarà amb 12 dies de festa major per Sant Bartomeu. Tordera es prepara per viure un dels moments més esperats de l'any amb la festa major de Sant Bartomeu, que enguany oferirà 12 dies de celebració des d'avui i fins al dia 26 d'agost. El programa, elaborat conjuntament amb les entitats locals, inclou més d'una cinquantena d'activitats pensada per tots els gustos i edats. La festa arrenca amb la revetlla de Santa Maria i el popular sopar de colles a la plaça de l'Església. Altres actes tradicionals que no faltaran són la baixada de carretons pel camí ral, la cursa del cos i la pujada al campanar. Entre altres, els més petits podran gaudir del tobogan aquàtic al camí ral i també de propostes participatives com la gimcana Nova Disc o el joc de recerca Troba el Tort. Pel que fa a la música, el Parc Prudenci Bertrana tornarà a ser l'epicentre de les barraques del 21 al 23 d'agost amb un cartell que inclou The Tallets, Banda Neon, Ana Gisbert DJ i Miquel del Roig. La celebració finalitzarà el 26 d'agost amb un sopar popular i el ball de final de festa amb Xavier Músic. Enguany el cartell de festa major s'integra dins la programació del Tordera Festiu, que recull prop de 100 activitats durant tot l'estiu al municipi.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Ràdio Palafolls, informatiu vespre. Edita i presenta Melina Morilla.
1: La protectora d'animals de Palafolls denuncia una situació crítica aquest estiu a causa de l'increment notable d'abandonaments i la manca de responsabilitat ciutadana. Segons el centre, reben entre 5 i 7 avisos diaris de persones que ja no volen fer-se càrrec de les seves mascotes, a més de l'arribada constant de gossos de cacera en pèssimes condicions. Aquesta pressió ha saturat les instal·lacions que actualment acullen diverses ventrades i també femelles que estan en estat de gestació avançada. Per tot plegat, l'entitat ha fet una crida per recollir material bàsic de neteja i menjar específic per cada ells per poder mantenir el recinte en condicions.

Com sempre, abans de titulars d'altres notícies de la jornada d'avui, d'aquest divendres. Ho fem parlant ara mateix d'economia, perquè empresaris i autònoms del nostre municipi ja es poden inscriure al programa Fast Growth, una iniciativa per enfortir i consolidar el teixit empresarial local mitjançant eines pràctiques de gestió. El projecte impulsat pel Consell Comarcal del Maresme i la Diputació ofereix 32 hores de formació i mentoratge individual per treballar àrees estratègiques com les finances, les vendes o la gestió de recursos humans. Les sessions començaran el 2 d'octubre i estan limitades a només 15 participants per garantir un aprofitament màxim i un acompanyament totalment adaptat a la realitat de cada negoci. Es tracta d'una oportunitat clau per a aquells emprenedors que portin més d'un any en actiu i vulguin definir un pla d'acció pràctic futur.

I el grup local Diver Teatre presentarà l'adaptació de l'obra Músics de Bremen el pròxim 29 d'agost al teatre. L'espectacle posa l'accent en valors com l'amistat i el treball en equip per superar els reptes mitjançant la música, els balls i les rialles sobre l'escenari. Les entrades es poden adquirir de forma anticipada a un preu de 5 euros a diversos punts del nostre municipi. Des de la companyia han animat a totes les famílies a no perdre's aquesta cita ideal per gaudir de la cultura local.

I Tordera enceta avui 12 dies de festa major per Sant Bartomeu amb un programa que inclou més d'una cinquantena d'activitats per tots els públics fins al 26 d'agost. La celebració arrenca amb la revetlla de Santa Maria i el popular sopar de colles donant pas a actes tradicionals com la baixada de carretons o també la pujada al campanar. Pel que fa a l'oferta musical, el Parc Prudenci Bertrana serà l'epicentre de les barraques amb les actuacions de grups destacats com Detallets, Banda Neon i Miquel del Roig.

I en esports, el CD Palafolls ofereix l'escoleta de futbol de forma gratuïta per tots els infants, amb l'objectiu de fregir la base i recuperar membres per la nova temporada. L'entitat començarà les jornades de portes obertes aquest pròxim dilluns per l'equip cadet i a partir del dia 24 per la resta de categories. Aquesta mesura busca deixar enrere una campanya anterior complicada per les obres del canvi de la gespa del camp de futbol, que van provocar la pèrdua de diversos jugadors i jugadores.

0: Pel que fa al temps, aquest divendres tindrem un nou pic de calor en una jornada que tornarà a estar dominada pel sol. Des de primeres hores del matí, l'ambient ha sigut assolellat a tota la comarca, tot i que el sol s'ha mantingut també i es mantindrà durant la tarda, però acompanyat de núvols alts i mitjans. No s'esperen precipitacions. El vent serà de component sud-oest, fluix, força 0 a 1 i girarà cap a moderat, força 2 a 4 de cara a la tarda. El mar estarà en estat de marejol. Les temperatures pujaran amb mínimes que aniran dels 21 als 26 graus i màximes que oscil·laran entre els 33 i els 37. A Palafolls el dia estarà assolellat amb temperatures màximes que pugen fins als 37 graus i mínimes que també pugen, en aquest cas, fins als 21. Bona tarda, comencem l'informatiu d'aquest divendres i ho fem parlant de la protectora que denuncia l'augment d'abandonaments i la falta de responsabilitat aquest estiu. La protectora d'animals de Palafolls torna a viure una situació crítica a l'estiu a causa d'un increment notable dels abandonaments i de la manca de conscienciació ciutadana. Segons expliquen des del centre, l'arribada de les vacances és el detonant perquè molts propietaris irresponsables decideixin desfer-se de les seves mascotes, a la qual cosa s'ha de sumar l'arribada constant de gossos de cacera amb pèssimes condicions de salut i sense xip. La situació és especialment preocupant per l'elevat volum de trucades que rep l'entitat, amb una mitjana d'entre 5 i 7 avisos diaris de persones que ja no volen fer-se càrrec dels seus animals. Aquesta pressió es tradueix en una saturació de les instal·lacions. Esther López, membre de la protectora, ha explicat la realitat que es troben cada any per aquestes dates. També destaca el problema de les femelles que arriben en un estat de gestació tan avançat que el centre s'ha de fer càrrec dels parts i del cos dels cadells.
1: Arriba l'estiu, els abandonaments augmenten, ja sigui de gossos de tutors irresponsables, doncs que no assumeixen la seva responsabilitat en l'hora de les vacances i els hi molesta la mascota i no volen assumir doncs el que comporta endur-se-la. Més fàcil per a aquest tipus de gent doncs és abandonar el seu gos i marxar de vacances. Com també doncs, èpoques de cacera que van i venen i els gossos de cacera arriben en molt males condicions. Tots aquests cal destacar que no disposen de xip ni d'higiene, arriben en molt males condicions.
0: Pel que fa a la gestió dels gats, la protectora continua aplicant el mètode de CES, captura, esterilització i solta, realitzant prop d'una centena d'intervencions a l'any per controlar les colònies, especialment en zones d'urbanitzacions i cases amb jardí. Tot i que es fan campanyes de sensibilització a les escoles, els responsables del centre consideren que el canvi de mentalitat és massa lent i que calen mesures més contundents. En aquest sentit, López reclama un esforç més gran en el compliment de la normativa.
1: Llavors, què falta? Doncs falta més control respecte a les lleis, de fer complir les lleis, sobretot amb el tema xips, sobretot amb el tema cria, és molt important, i ja que és que va molt a poc, anem molt a poc encara, falta conscienciar molt a la gent, encara ens trobem amb moltíssima gent. La protectora durant tot l'any rep aproximadament, hi ha dies més, hi ha dies menys, unes 5-7 trucades al dia aproximadament de gent que no paratxo per bé, no vol la seva mascota, no la pot tenir, no la vol tenir, és igual el per què. Sí que hi ha casos específics, escoltem tots els casos i valorem i determinem quins són més urgents, importants, però encara a dia d'avui es reben moltíssimes trucades de gent que no vol la seva mascota.
0: Davant d'aquesta saturació, la protectora ha fet una crida a la col·laboració ciutadana per recollir material bàsic pel dia a dia. Actualment necessiten menjar humit i pinso especial per cadells, que suposa una despesa econòmica molt elevada. També productes de neteja, com sabó pels plats i per la roba, bosses d'escombraries i rasclets per mantenir el recinte net i lliure de paràsits. Les persones que vulguin ajudar poden fer arribar aquests materials directament a la protectora o fer donacions per cobrir les despeses veterinàries i alimentàries. I I parlem ara d'altres qüestions. Els empresaris de Palafolls ja poden inscriure's al programa Fast Growth per créixer i consolidar el seu negoci. El teixit empresarial de Palafolls té una nova oportunitat per enfortir-se amb la reedició del programa Fast Growth, una iniciativa del Consell Comarcal i de la Diputació de Barcelona. El projecte ha estat dissenyat específicament per persones autònomes i empreses que portin més d'un any en actiu i que busquin eines pràctiques per fer un salt endavant en la seva gestió. El programa comença el pròxim 2 d'octubre i ofereix un itinerari complet de 32 hores de formació en grup i 4 hores de mentoratge individual per cada participant. Aquest acompanyament personalitzat permetrà a l'empresariat de Palafolls treballar àrees estratègiques com la direcció, les finances, les vendes o els recursos humans de manera totalment adaptada a la realitat. Les sessions grupals tindran lloc als matins de 9:45 fins a 2:45 del migdia dels dies 2, 9, 16 i 30 d'octubre, també del 13, 20 i 27 de novembre i el 3 de desembre. Al llarg d'aquestes 8 jornades, els assistents treballaran diversos mòduls formatius. Entre aquests s'inclouen la mentalitat i confiança per afrontar pors comunes i la síndrome de l'impostor, les habilitats comunicatives, la gestió de conflictes, la seguretat jurídica i el pla d'acció, on es farà una revisió del model de negoci i definició d'un pla pràctic de futur. Amb l'objectiu de garantir un aprofitament màxim i fomentar l'intercanvi d'experiències entre els empresaris de la comarca, el programa ha limitat l'assistència a només 15 persones. Les inscripcions estan ja disponibles a través d'un formulari online habilitat pel Consell Comarcal. I parlem ara de cultura perquè Diverteatre presenta els músics de Bremen el pròxim 29 d'agost a Palafolls. El teatre acollirà el pròxim dissabte 29 d'agost a 7:45 de la tarda la representació de l'obra Els músics de Bremen, a càrrec del grup local Diverteatre. La funció s'inclou dins del calendari d'actes de la Festa Major i es presenta com una cita ideal per gaudir amb tota la família. L'espectacle és una adaptació d'aquesta història clàssica on la música, els balls, les rialles i les sorpreses seran els protagonistes sobre l'escenari. Segons explicant des de la companyia, l'obra posa l'accent en valors com l'amistat, la unió i el treball en equip, com eines perquè els personatges puguin superar qualsevol repte. Àngela Martínez, membre de Diverteatre, anima a tothom a no perdre's aquesta cita.
2: És una funció per a tots els públics, bueno, especialment per als més petits, perquè se lo van a passar pipa. És que és una història molt divertida, és molt bonita. Y animamos al público a que venga a verla porque es que se va a encontrar con una historia para disfrutar en familia, donde juega un papel muy importante la amistad, la unión y sobre todo el trabajo en equipo, que demuestra cómo sus personajes pues se pueden enfrentar a cualquier desafío.
0: Les entrades per la funció es poden comprar ja de forma anticipada a un preu de 5 euros al Cafè de Palafolls i a la botiga del sindicat. L'organització recomana adquirir-les amb antelació per assegurar-se la localitat perquè l'aforament al teatre és limitat. I abans de parlar d'esports, marxem cap a Tordera, que comptarà amb 12 dies de Festa Major per Sant Bartomeu. Tordera es prepara per viure el seu moment més esperat de l'any amb la Festa Major de Sant Bartomeu, que enguany oferirà 12 dies de celebració des d'avui fins dimecres 26 d'agost. El programa, elaborat conjuntament amb les entitats locals, inclou més d'una cinquantena d'activitats pensades per tots els gustos i edats. La festa arrenca amb la revetlla de Santa Maria i el popular sopar de colles a la plaça de l'Església. Altres actes tradicionals que no faltaran són la baixada de carretons pel camí ral, la cursa del cos i la pujada al campanar. Entre altres, els més petits podran gaudir del tobogan aquàtic al camí ral, també de propostes participatives com la gincana Novadis o el joc de recerca de trobar el tort. Pel que fa a la música, el Parc Prudenci Bertrana tornarà a ser l'epicentre de les barraques del 21 al 23 d'agost amb un cartell que inclou The Tallets, Banda de Neon, Anna Gisbert DJ i Miquel del Roig. La celebració finalitzarà el 26 d'agost amb un sopar popular i el ball final de festa amb Xavier Músic. Enguany el cartell de Festa Major s'integra dins la programació del Tordera Festiu, que recull prop de 100 activitats durant tot l'estiu al municipi. I ara sí, parlem d'esports, perquè el CD Palafolls ofereix l'escoleta gratuïta i inicia les jornades de portes obertes de cara a la nova temporada. El Club Deportiu de Palafolls ha posat ja en marxa tota la maquinària per la temporada 2026-2027, amb l'objectiu de créixer i enfortir el seu futbol base. Una de les grans novetats d'aquest curs és que l'escoleta del club serà gratuïta per tots els nens i nenes de Palafolls que es vulguin iniciar en el món del futbol. Des de l'entitat s'ha detallat que aquesta decisió de la Junta Directiva busca atraure els infants més petits al poble per poder créixer des de la base. Les activitats sobre la gespa començaran el pròxim 17 d'agost, el dilluns, a les 6, amb unes proves per l'equip cadet. Aquest conjunt inicia els entrenaments una setmana abans que la resta, perquè enguany competiran a primera divisió, una categoria superior que comporta un inici de lliga més d'hora. Per la resta d'equips de l'entitat, les jornades de portes obertes i els entrenaments començaran el dia 24 i s'allargaran durant unes 3 setmanes per qualsevol persona que vulgui anar a provar. Pel que fa a les inscripcions oficials, es podran formalitzar presencialment a les oficines del club a partir del dia 24, tot i que ja es poden fer consultes i tràmits previs per telèfon o correu electrònic. El club afronta aquest nou any amb la voluntat de deixar enrere una temporada anterior, que va ser complicada a causa de les obres del canvi de la gespa del camp de futbol. Segons l'entitat, aquesta transició va fer que el club perdés alguns integrants, però ara s'està treballant per recuperar aquests jugadors i jugadores i atreure gent nova.

És moment d'obrir la nostra hemeroteca per conèixer de què parlàvem anys enrere un dia com avui. El 2025, Ricard Vergés va recaptar prop de 300 euros per la protectora de Palafolls corrent des de Blanes fins a Portbou. La protectora de Palafolls va rebre aquells dies una donació del blanenc Ricard Vergés, qui va aconseguir els diners gràcies a la col·laboració dels que el van seguir durant 5 dies mentre ell recorria la Costa Brava corrent. El dia 30 de juliol, Vergés va sortir de Blanes corrent i en 5 dies va arribar fins a Portbou, resseguint la Costa Brava pel camí de Ronda. En total va dur a terme 5 etapes que pretenia fer en menys d'una setmana i va recórrer 198 quilòmetres. Pel que fa a la iniciativa, va indicar que feia temps que volia fer aquest recorregut, però que mai s'havia animat, fins que una amiga va proposar-li fer-ho. A la vegada va considerar que era una bona idea fer un seguiment per xarxes del repte i que els seus seguidors donessin diners per destinar a alguna entitat social. En aquest cas, va considerar que la protectora de Palafolls era una bona destinatària. El 2021 parlàvem de coronavirus perquè els contagis no baixaven en el nostre municipi. Aquella setmana es va tancar amb 29 nous casos positius de coronavirus. Era un petit repunt respecte a la setmana anterior quan s'havien comptabilitzat 26. No era un augment significatiu, però deixava la nostra vila com la única del voltant on augmentaven els contagis. Per exemple, es van detectar més contagis a Palafolls que malgrat Guatordera, totes dues viles amb 23 positius confirmats per prova diagnòstica. A més, les dues localitats veïnes van reduir a menys de la meitat els seus contagis respecte a feia dues setmanes. I marxem ara cap al 2016, fa 10 anys, perquè el preu del lloguer es mantenia estable durant el primer semestre del 2016. A diferència d'altres pobles del Maresme, on els preus del lloguer havien pujat respecte a l'any anterior i la previsió és que ho continuessin fent, a Palafolls el pronòstic era que es mantingués estable. La causa d'aquesta diferència estava en el fet que el nostre poble, juntament amb altres, com Tordera, van tenir un alt percentatge de construcció en aquells últims anys. Això suposava que l'oferta fos superior a la demanda i que, per tant, els preus no poguessin pujar igual que en d'altres municipis de la nostra comarca. Ho va explicar un dels delegats de l'Associació Professional d'Experts Immobiliaris al Maresme. Va dir que la situació del preu del lloguer havia variat molt en els últims anys. Deia que quan pujava, anys enrere, ho feia tot en conjunt. En aquell moment, aquell 2016, tot variava en funció de la ubicació. Els preus més alts de tota Catalunya se situaven en la primera anella, era Barcelona i la zona metropolitana, on la mitjana aquell 2016, és a dir, fa 10 anys, se situava en els 622 euros.

0: El que ara fem és consultar la previsió meteorològica per la jornada d'avui amb els companys del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
1: Hola, molt bon dia. Comencem la jornada de divendres força tranquil·la. Ens despertem amb un cel assolellat pràcticament arreu i amb una mínima que ha estat molt alta, sobretot arran de mar. Durant el matí aniran creuant bandes de núvols alts de sud-oest a nord-est i encara hi podrà haver alguns estrats baixos o boires al nord de l'Alt Empordà i també a la costa sud de Tarragona i les Terres de l'Ebre, que aniran dissipant-se amb el pas de les hores. A partir del migdia creixeran nuvolades al Pirineu, Prepirineu i també a punts del prelitoral i els ports, on durant la tarda podran deixar xàfecs i gotellades de feble a moderada intensitat que podran anar acompanyats de tempesta, algunes ratxes fortes de vent i localment de fang. Avui, novament, la temperatura tornarà a pujar de valent, amb màximes de 32 a 35 graus a la costa, amb una marcada sensació de xafogó, mentre que a l'interior sovintejaran els 36 a 39 graus, podent ser assolir un dia més els 40 o 41 graus a la depressió central interior de les Terres de l'Ebre. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Moltíssimes gràcies.

actualment, acollint diverses ventrades i femelles en estat de gestació avançada que requereixen cures veterinàries costoses. I els empresaris i autònoms de Palafolls es poden inscriure ja al programa Fast Growth, una iniciativa per enfortir i consolidar el teixit empresarial local mitjançant eines pràctiques de gestió. El projecte impulsat pel Consell Comarcal del Maresme ofereix 32 hores de formació i mentoratge individual per treballar àrees estratègiques com les finances, les vendes o la gestió de recursos humans. Les sessions començaran el 2 d'octubre i estan limitades a només 15 participants per garantir un aprofitament màxim i un acompanyament total adaptat a la realitat de cada negoci. I Diverteatre presentarà l'adaptació de l'obra Els músics de Bremen el pròxim 29 d'agost al teatre. L'espectacle posa l'accent en valors com l'amistat i el treball en equip per superar els reptes mitjançant la música, els balls i les rialles damunt l'escenari. Les entrades es poden ja adquirir de forma anticipada a un preu de 5 euros a diversos punts del nostre poble, com el Cafè de Palafolls o la botiga del Sindicat. Des de la companyia han animat a totes les famílies a no perdre's aquesta cita per gaudir de la cultura local. I Tordera avui comença 12 dies de festa major per Sant Bartomeu. La celebració arrenca amb la revetlla de Santa Maria i el popular sopar de colles, donant pas a actes tradicionals com la baixada de carretons, la cursa del cos o la pujada al campanar. Pel que fa a l'oferta musical, el Parc Prudenci Bertrana serà l'epicentre de les barraques amb actuacions de grups destacats com Detallets, Banda Neon i Miquel del Roig. El cartell d'enguany s'integra dins la proposta Tordera Festiu, que plega prop d'un centenar de propostes lúdiques per dinamitzar el municipi durant tota la temporada estiuenca. I finalment avui hem parlat d'esports perquè el CD Palafolls ofereix l'escoleta de futbol de forma gratuïta per tots els infants del poble amb l'objectiu de fer créixer la base i recuperar membres per la nova temporada. L'entitat començarà les jornades de portes obertes el pròxim 17 d'agost, és a dir, dilluns vinent, per l'equip cadet i a partir del dia 24 per la resta de categories, permetent que qualsevol interessat provi l'experiència. Aquesta mesura busca deixar enrere una campanya anterior complicada per les obres en el canvi de la gespa del camp de futbol que van provocar la pèrdua de diversos jugadors i jugadores.

0: Fins aquí l'informatiu d'aquest divendres 14 d'agost del 2026. Ha estat amb vosaltres Melina Morilla. Com sempre, gràcies per acompanyar-nos un dia més. Totes les notícies de la jornada d'avui, d'aquesta setmana i de sempre les teniu publicades ja a www.radiopalafolls.cat i també les nostres xarxes socials. Estem a Instagram, a Facebook, a Telegram i al canal de difusió de WhatsApp. Nosaltres, com és habitual, tornem dilluns amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Més informació. Més música. Més entreteniment. Més entreteniment. Ràdio Palafolls.
1: Oh boy.

0: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: Cada cançó al seu moment.
0: Aquesta és la fórmula de Ràdio Palafolls.